0: d'aquesta visita. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
1: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, algun destaca la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
2: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
1: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
2: A veure, la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofilia que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
1: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
2: No.
1: Quina és la teva opinió sobre el paper del Papa i de l'Església en la societat actual?
2: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipar una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el Papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posarà èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
1: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
2: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
1: Què significa per vostè la visita del papa?
3: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants, i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
1: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en Déu, no?
3: No, sóc laic.
1: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
3: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
1: Què li sembla que el papa, aquest nou papa, i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església, com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
3: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Bé, tots els temes socials i tal es van abocar, i l'Eglésia? Per mi és un muntatge, això.
1: Què opina vostè de la visita del Papa a Barcelona?
4: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
1: Entonces, ¿es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella?
4: Perfectamente, sí.
1: ¿Qué relación tiene usted?

0: usted con la fe?
1: Toda la del mundo. Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
0: ¿Fe le ayudó?
1: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
0: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
1: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
0: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
1: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
0: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
1: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
0: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
2: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
0: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita al Papa?
2: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
0: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
2: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
0: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
2: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
0: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
3: Hem preguntat als santandereencs i les santandereenques la seva opinió sobre la visita del Papa Lleó XIV aquest dimarts. També parlàvem amb Albert Santos, president de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, que aquests dies voluntaris de Sant Andreu de la Barca estan participant en aquesta visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona, realitzant suport de logística.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ha posat en marxa un programa d'activitats festives per dinamitzar el barri durant els mesos d'estiu i fomentar la participació ciutadana. L'entitat ha preparat una proposta d'oci adreçada a tots els públics amb l'objectiu de crear espais de convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. La programació arrencarà aquest diumenge 14 de juny amb un concert vermut i continuarà amb un sopar a la fresca coincidint amb la Revetlla de Sant Joan. Les activitats es complementaran el 18 de juliol amb un tardeo a Villamaria. Des de l'associació, Marta Montejo destaca que aquestes iniciatives busquen donar vida al barri i oferir alternatives lúdiques perquè els veïns i veïnes puguin gaudir l'estiu en un ambient proper i participatiu.
5: Bueno, venen dos grups a tocar, és una noia que ve amb un noi que és teclista i després hi ve un altre noi que és ell amb la guitarra i canta, que són els dos són d'aquí del poble, els dos grups. I bueno, volíem fomentar això als músics locals i després fer un vermut a la plaça, amb veïns, amics i de més.
0: Per què heu apostat per un format de concert vermut, que és una proposta que combina música en directe, ambient festiu?
5: Bueno, majoritàriament perquè a la plaça nosaltres som... Bueno, la majoria és gent gran. Aleshores, pues, bueno, creiem que algú que és de matí, que és de... no molestes tant, és una plaça que és tancada, llavors no molestes. Després també, bueno, per fer pues, un concert, creiem que és millor al matí, un diumenge, tothom està més relaxat, és, bueno, creiem que era una bona idea.
0: Què representa per vosaltres, per l'associació, poder omplir la plaça de la Pau? Sobretot de música i també d'activitats pels veïns.
5: Home, a nosaltres, clar, fer coses a la plaça, antigament s'havia fet. Els que porten més anys sí que ho han viscut, que es feien moltes coses a la plaça, era un punt important i unes bones festes dintre de Sant Andreu. I pues, nosaltres volem retomar una mica tot això. Llavors ens agradaria que estigués tota la plaça plena, no només dels veïns i amics, sinó de tota la gent de Sant Andreu.
0: Per què s'han seleccionat aquests artistes d'aquest diumenge? Em comentaves que són locals. Lucía Ruiz, Salva i Joel.
5: Sí, mira, nosaltres vam posar... No coneixíem ningú. Llavors vam posar cartells pel poble i a l'escola de música i vam posar cartells que es buscaven músics locals. I llavors pues, van trucar aquesta noia i després va trucar el Salva també. La Lucía és una noia joveneta, em sembla que té 18-19 anys, i llavors pues, bueno, ella comença ara. I el Salva és un noi que ja havia tingut ell al seu grup feia molt de temps i ara pues, bueno, pues ho fa com a hobby. I llavors pues, es van oferir i nosaltres encantats.
0: Uh-huh. Aquest concert vermut no és la primera vegada que es fa. De fet, crec que és la segona edició, oi?
5: Sí, l'any passat ja ho vam fer. I llavors bueno, va vindre un noi que vivia a la plaça i els seus sogres encara hi viuen, i llavors pues, bueno, ens va fer el favor de vindre a fer-ho ell.
0: Com va funcionar el primer cop? Perquè torneu a pensar-hi en fer un segon cop, i com voleu que funcioni aquest?
5: Bueno, la veritat que va funcionar bastant bé, era el primer acte que fèiem, no n'havíem fet cap, i la veritat que va funcionar bastant bé, va vindre força gent, i bueno, esperem que aquest any es torni a repetir, i si se suma més gent, pues, millor.
0: Aquest concert vermut és el primer esdeveniment de la vostra associació que obre l'estiu, el programa d'estiu. Explica'ns, hi haurà algun altre acte de cara al juliol?
5: Bueno, primer també, després d'aquest vermut, tenim la verbena de Sant Joan, que bueno, això més que res és pels veïns, que baixem a la plaça després de la bruixa del senyor Nau. I després al juliol volem fer un tardeo a Villa Maria, que també seria el segon que fem.
0: Per entrar en profunditat sobre el tema de Sant Joan, això ja és una tradició que porta anys, el tema de la bruixa. Explica'ns què consisteix una mica, amb qui ho feu, amb els diables, explica'ns una miqueta.
5: Bueno, la bruixa la fan ells, la fan els diables fan els diables de Sant Andreu. Nosaltres el que fem és que quan ells ja marxen, clar, perquè no, nosaltres no podem muntar res, perquè és tota la plaça la que utilitzen, després nosaltres baixem i llavors posem les taules i bueno, fem la verbena amb els veïns.
0: Per la gent que ens estigui sentint i digui ostres, doncs potser m'interessa aquest pla per acostar-me per la Revetlla, en què consistirà, quines coses podran trobar, quins horaris, què es farà?
5: Bueno, quan acaba la bruixa, més o menys són sobre les 9, 9 i mitja, llavors nosaltres llavors posem les taules. Llavors qui vulgui pues, es posi en contacte amb l'associació per Instagram o per mail o això, i que ens diguin que volen vindre a sopar i cap problema.
0: S'ha de reservar taula?
5: Sí, perquè bueno, tenim que demanar taules a l'Ajuntament, llavors és per tindre un càlcul més o menys de la gent que vindrà.
0: Mm-hmm. Això serà un sopar a la fresca, no m'imagino?
5: Exacte.
0: Hi haurà música?
5: Sí, però música amb un aparell de música, no hi haurà ningú grup ni res.
0: Després d'això ens comentes que hi haurà un tardeo a Villa Maria. Explica'ns una miqueta.
5: Sí, bueno, nosaltres ho hem demanat, estem esperant l'autorització de l'Ajuntament, i llavors hi vindrà un DJ, i llavors són bueno, música de pues, la que es porten a les tardeos de 80-90, i això des de les 5 i mitja de la tarda fins a les 10 de la nit.
0: Això quin dia serà?
5: El 18 de juliol.
0: 18 de juliol, tardeo a Villa Maria, que ens expliques que serà temàtic dels 80-90.
5: Sí, uh-huh. Bueno, i 2000, allò una mica...
0: Una miqueta per tots els públics.
5: Sí.
0: Tampoc és... O sigui, també, això també ja s'havia fet alguna altra vegada.
5: Sí, és la segona vegada també que es fa. Traient de les festes, eh? O sigui, es fa... Si no, seria la tercera vegada. El tardeo i el vermut. Però, clar, l'altre ho englobo dintre del que són les festes de l'associació.
0: Quin missatge voldríeu enviar als veïns perquè s'acostin i s'animin en aquestes activitats que feu, tant el tardeo com el vermut, com el Revetlla Sant Joan?
5: Bueno, pues, voldríem demanar als veïns de la plaça i als veïns en general de Sant Andreu que s'animin a participar a les festes de barri, que al final és el que antigament es feia i crec que és una bona manera d'ajuntar veïns i amics.
6: Imagino que la vostra voluntat des de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau és recuperar aquestes festes de barri?
5: Sí, sí, exacte, el que et comentava, no? És festes que s'havien fet tota la vida i que, pues que, bueno, que crec que és maco tornar a agafar-les.
6: Explica'ns una miqueta quin paper tenen els voluntaris, els veïns del barri, l'organització d'esdeveniments com aquests que ens expliques.
5: Bueno, pues mira, vam començar ara farà 3 anys, van començar pues, 3 persones, que eren els 3 càrrecs de la Junta, i després bueno, ens hem anat sumant pues, per ajudar, i bueno, pues, és tot desinteressat, clar, fas pues, el que pots en els teus moments lliures, i bueno, i això, i demanem després també demanem ajuda als veïns que potser no estan activament a la Junta, però bueno, que sempre donen un cop de mà.
6: Com d'important és que la gent s'associï i participi en una quota, ni que sigui simbòlica per l'associació?
5: Home, és important perquè pensa que amb aquests diners, que és una quota molt, molt, molt ridícula, que és anual, nosaltres podem fer moltes coses, perquè bueno, pues això, pues vas, fas coses pels nens, fas coses per la gent gran, per la gent jove, és al final fer una mica, contra més diners tens, més coses pots fer al final.
6: Després d'aquest concert vermut d'aquest diumenge, Sant Joan, la Revetlla, després el Tardeu Villa Maria, ja han previstes altres coses des de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau pels pròxims mesos?
5: Sí, nosaltres les nostres festes són al setembre, coincidint amb el Dia de la Pau, i aquest any em sembla que cau 19-20 de setembre i bueno, doncs, també volem fer festes dissabte i diumenge.
6: Doncs si voleu fer una crida que la gent participi sobretot a la d'aquest diumenge i de cara a la Revetlla de Sant Joan, que és la que queda més a prop.
5: Vale, doncs jo el que diria és això, que tothom que s'animi, que vingui a la plaça, que passi, que escolti bona música i que es prengui vermut.
0: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau anima tota la ciutadania a participar en aquestes activitats pensades per compartir i fer barri. Una programació estiuenca que convertirà els espais del barri en punts de trobada, convivència i festa.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Avui és dimecres, això vol dir que avui dimecres, en el programa del Via Directa, escoltem l'espai del Dial Interior, amb la xarxa ràdio.
7: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts al Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla? Guillem Gallifa, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Hola, Ramon.
1: Hola.
0: Quin menú tenim avui?
1: Doncs, oita, però escolta'm, on és el Sergi?
0: En Sergi, doncs, en Sergi ha tingut una incapacitació.
1: Diguem-ne que,
0: sí, ha entrat per un forat de cuc i està en una altra dimensió, però hi ha la possibilitat de que el recuperem durant el programa. El que passa que no serà exactament el mateix.
2: Estoy aquí. Estic aquí.
0: Atenció, estic aquí. Atenció. Diu que és en Sergi, però la veu sembla una mica desgastada.
1: No sé, jo noto una presència per aquí, però no sé.
0: Mirarem en el transcurs del programa a veure si el podem recuperar d'aquest llim interdimensional i a veure si ens torna en Sergi que coneixíem, eh?
1: Veurem què passa.
0: Al tanto.
1: Però mira tu, aquí avui tindrem una entrevista amb en Dani Mikuros que ens parlarà sobre la medicina tradicional xinesa. Després el trivial de frases reflexives i la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
0: Fantàstic. Doncs què, ens hi posem?
1: Som-hi.
0: Endavant, doncs ja tenim aquí en Dani Mir. Hola, Dani, benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Bueno, un plaer tenir-te. En Dani és professor de medicina tradicional xinesa, formador. Explica'ns una mica.
3: Bé, el que faig. Sí, doncs em dedico a ensenyar, també em dedico a la terapèutica, per tant, una de les meves vessants, treballo en dos centres mèdics i en un centre de fisioteràpia en el qual jo hi faig acupuntura i em dedico a tractar, a ajudar la gent, i després ensenyar, doncs, medicina tradicional xinesa, que és una de les vessants que m'agrada més. Més que res, doncs, intentar transmetre una medicina ancestral i també no només per al que la practica, sinó que mica en mica, doncs, es vagi transmetent el coneixement, la manera d'entendre la vida, la manera de pensar que no som una sola cosa, sinó que estem en contacte amb un... som un petit microcosmos entorn amb el macrocosmos, doncs.
0: Fantàstic. Tens l'escola, a veure si ho pronuncio bé, Liu Jing?
3: Sí, Liu. Sí, Liu voldria dir sis i jing, o sigui, pinyin en xinès vol dir deletreo, deletreig, jing podria ser diverses coses, en aquest cas vol dir o meridià o gran nivell energètic, i es tradueix com a sis energies.
0: Vale, la primera escola, si no vaig errat, de formació en medicina tradicional xinesa a la comarca.
3: És que això m'ho han dit diverses vegades i no ho he mirat mai. Suposo que sí, però no ho he mirat mai. La majoria d'escoles totes estan a Barcelona o a l'àrea metropolitana, però no ho he mirat mai.
0: Bueno, d'entrada considerarem que sí.
3: Va,
0: explica'ns una mica, Dani, com vas arribar? El teu primer contacte amb la medicina tradicional xinesa, com va ser i què va despertar l'interès en tu?
3: Mira, em va bé, el primer curs que faig es diu, és especialitat d'acupuntura, però em poso oriental, és a dir, sí que l'origen és medicina tradicional xinesa, però jo el primer contacte és a través de coreans. De petit ja sempre m'han agradat les arts marcials, el taekwondo, era com una mica... Doncs m'agradava aquesta cultura, no? I fins i tot tastar-la, és a dir, per exemple, anàvem a un torneig i quan guanyaves un trofeu, doncs se't quedava en el trofeu. Perquè tu eres un nen, imagina't, amb 10 anys i et donaven una copa, estaves content, i després el professor, era en Ju, venia i... No, la copa és per al club, és per nosaltres, perquè tot el que saps t'ho he ensenyat jo. I, bueno, i aquí és quan començo aquest contacte. Després, moments de la vida, doncs, em marxo, torno a venir. Després començo jo, de jove, a tenir dolors musculars, molts de dolors musculars adolescent. Era celíac, no ho sabia, vaig saber, ara en tinc 51, que era als 36 anys que era celíac, vull dir, vaig tardar molts anys, eh? Només que l'acupuntura m'alleujava molt, em millorava molt. Després vaig començar com a pacient. I també amb gent coreana, gent d'aquí, o la gent xinesa, havia voltat molt, havia fet moltes altres coses que també dins cadascú t'ajuda el millor que sap. Però bueno, vaig començar com a pacient. I a partir de És a dir, a mi, i després, a poc, a través del germà d'aquest entrenador, em va començar a ensenyar-me a punxar a mi mateix. És a dir, jo abans d'estudiar medicina xinesa em vaig començar a punxar.
0: Bueno, una mica l'estil temerari,
3: sí. I ja quan portava uns quants anys que em feia, em clavava agulles, jo anava amb un acupuntor també, i em deia, bueno, doncs punxa't aquí, punxa't allà, allà on et fa mal doncs punxar-te d'aquesta manera, i jo vaig començar així. I després, doncs, amb els anys, vaig començar ja a estudiar medicina xinesa fins que vaig anar a Mataró, era jove encara, molt jovenet, i em vaig fer una formació que eren quasi 5 anys, bastant àmplia, i després vaig anar a Xina. I a Xina no vaig estar molt de temps, eh? A Xina vam fer uns cursos, anava a hospitals, i després vam fer un examen internacional, que la fa la World Federation of Societies de Medicina Xinesa, i que, bueno, són 3 dies que estàs... nosaltres ho fan, em sembla, a l'Anjou i a Beijing, i nosaltres vam anar a Beijing, i et donen com una titulació vàlida en més de 60 països.
0: Estaríem parlant de la titulació més pròxima.
3: Més internacional, potser, tot i que aquí no té validesa. Però, bueno, t'obre portes, eh? Jo treballo, és a dir, amb 2 centres mèdics que són privats, perquè l'acupuntura aquí, de moment, malauradament, només la pots fer en centres privats, però t'obre portes, vull dir, sí.
0: Perquè, esclar, parla'ns una mica d'aquest viatge que vas fer a Xina, que dius que va ser breu, però perquè la cultura xinesa o asiàtica, incloent la coreana, té una mentalitat que ja des d'aquí es veu que és sensiblement diferent a la nostra.
3: Sí.
0: No? Aleshores, per ser acupuntor o per dedicar-te a la medicina tradicional xinesa, cal abraçar aquest canvi de mentalitat, cal obrir-se aquesta perspectiva més oriental que ens sembla tan diferent a l'occidental?
3: A veure, per mi, clar, la paraula cal, no ho sé si cal realment a tothom. Per mi sí que cal, perquè és una manera només, no només de practicar la medicina xinesa, sinó és una manera d'entendre la vida. És una... Però aquí hi hauria també filosofies o maneres de pensar similars, eh? Per exemple, Hernán Hesse, no sé si l'heu llegit una mica, és igual, hi ha moltíssima gent que té aquesta manera, i fins i tot hi ha religions que depèn de què llegeixes, també te fan veure que no ets tu sol aquí al món, etc. Després, i que estem, que nosaltres som naturalesa. Després, si ho fas des d'aquesta perspectiva de practicar la medicina xinesa, té uns resultats molt, molt bons, millors. És a dir, es pot practicar acupuntura, que acupuntura és només una branca de la medicina xinesa, es pot practicar acupuntura d'una manera més occidental, que seria una visió més, diguem, del problema que un té, per exemple, una cervicàlgia, doncs la pots tractar només mirant les cervicals. En canvi, la medicina xinesa et fa entendre que som un tot, que està en contacte amb aquest gran univers, i que no només mirem la cervical, sinó que mirem doncs el seu estat emocional, mirem com està amb si mateix, amb el seu entorn, la climatologia, el seu lloc de treball, la postura, etc. Després, si es pot fer des de aquesta visió, aquesta cultura, doncs molt millor.
0: Des d'aquest paradigma, justament, fins a quin punt, donada la teva experiència, una malaltia o un trastorn o una dolència pot ser una oportunitat de creixement personal o de descobriment d'un mateix?
3: És una gran oportunitat. És a dir, sempre, normalment, és com una crisi, és una malaltia, és una crisi, és un moment que et pot despertar consciència. Una vegada una pacient, jo a vegades soc molt directe parlant, em va dir, ostres, diu, com ho puc fer per deixar de fumar? Home, deixar de fumar, doncs és molt simple un mateix, però a vegades també pot ser alhora molt complicat, és com, no tot és després de dir que agafar consciència, és a dir que el paquet de cigarretes et digui que provoca càncer o que és dolent, això és coneixement, però no t'ajuda a agafar consciència. A vegades el coneixement t'ajuda, però no necessàriament. Després, quan ja ho integres, això sí que és ja agafar consciència, i després deixaries de fumar ben bé, perquè és integrar el per què tu acabes, no perquè sí, diguem, sinó agafar aquesta consciència, t'ajuda en aquest sentit. No sé si...
0: Va, sí, s'entén perfectament. Va, ara imagineu una persona que diguem-ne, té una dolència i no sap per quina teràpia alternativa. De moment l'englobaré dins el pack de teràpies alternatives.
3: Sí, sí.
0: Per què? Per què acupuntura? Tu què li diries? Mira, l'acupuntura te la recomano per aquests motius.
3: Bueno, l'acupuntura és una gran eina que té també les seves limitacions. El que passa que l'acupuntura què fa? Si miréssim des d'un punt, ells et diuen que mou el chi, que es tradueix com energia vital, chue, que es traduïa com a sang, líquids corporals, el jingye. Però, en realitat, si ho mirem també des d'un punt de vista científic, perquè aquí, diguem, la gent també ho entengui més, quan tu introdueixes una agulla al cos, el cos se sent agredit i es defensa. Després, generem endorfines. Endorfines les posaríem dins un paquet on hi podria haver neurotransmissors, i podrien ser, diguem... Bueno, neurotransmissors, diem, hormones de benestar, n'hi ha que són antiinflamatòries, n'hi ha que són sedants, et relaxen molt. Després estàs com intervinguent amb la part física, és a dir, nosaltres punxem els músculs, els tendons, la pell, però estàs interactuant entre la, diguem, sistema nerviós perifèric que enllaça amb l'entèric, és a dir, tot el que hi hauria, doncs, budells, respiració, etc., i el sistema nerviós central. Després és una manera bastant integral de tractar el cos, amb les seves limitacions, és a dir, amb patologies molt i molt greus, com podria ser un càncer, l'acupuntura podria ser una eina de suport o com un segon tractament, paral·lelament amb altres, siguin ja de la medicina al·lopàtica, tractaments que et puguin fer aquí, com també altres tractaments alternatius, mirant com viu una cèl·lula tumoral, com viu una cèl·lula cancerígena i què hem de fer des d'un punt de vista de la nutrició, per exemple,
0: Va, seria un cas de complementari.
3: Sí, complementari.
0: Val. Sí que és veritat que jo, pel que tinc entès, de tot aquest ventall que hi ha de les teràpies denominades alternatives, em sembla que és l'única, l'acupuntura o la medicina xinesa, que està recolzada per l'Organització Mundial de la Salut com a complement de certes afeccions i dolències. Dani, si hi ha algú que tingués interès en formar-se en acupuntura a la Liu Jing, ens pots fer 5 cèntims del que ofereixes en aquesta formació?
3: Bueno, jo intento. Malauradament, clar, no tenim aquí... no tenim una normativa a Espanya, diguem. I a Catalunya. Després, què passa? Que el que hem de fer és intentar, els que ens hi dediquem, fer unes formacions molt rigoroses. Després... Jo el que he intentat és que la Societat d'Acupuntors de Catalunya i la Societat d'Acupuntors d'Espanya doncs m'acreditin conforme ells el que fan és revisen el que tu ensenyes i que això doncs garanteix que és una formació rigorosa en defensa de l'alumnat i també els que ens estimem aquesta medicina. Després, doncs, jo el que faig és una formació de 4 anys, començo des de zero, nivell 1, posem les bases de la medicina tradicional xinesa, el que és yin-yang, els 5 elements, que ja ho sé que si algú no entén res de medicina xinesa no sap ni què és yin-yang ni 5 elements, però per això comencem des de la base. I després ensenyem aquestes lleis de la naturalesa, doncs, per exemple, si tinc dins de les 6 energies, doncs un és el vent, doncs si tinc, i un altre és el fred, si tinc un dolor fixe, potser, i que millora amb la temperatura o amb el moviment, segurament serà causat pel fred, i si tinc un dolor erràtic que em va canviant i em ve de cop, segurament serà per vent. No vol dir el vent que tenim a fora. Sí, en general. Després, doncs, primer posem una base i ja fem pràctiques des del primer dia. I molta gent es posa les mans al cap quan diu això, perquè, esclar, jo he començat primer fent pràctiques, després estudiant. Què va passar? Que quan vaig anar a estudiar, hi havia gent que portava 3 anys estudiant i no... diguem, no sabien punxar pràcticament. I jo que vaig començar, no vol dir que en sabés, però sabien manipular les agulles. Després, doncs, jo vaig pensar ja que el dia que vagis una formació això ho has de canviar, perquè s'han de fer... És a dir, és com si et anessis a treure un carnet de, no sé, d'avió, per dir alguna cosa, però que et deixen com les pràctiques molt secundàries o pel final. Després, doncs, bé, fem pràctiques, el primer dia potser només com hem de preparar una persona per punxar-la, què hem de fer en cas de que algú es maregi o que es desmaii. Després, doncs, aprenem a punxar, a manipular les agulles, etc. Segon curs ja anem, recordant aquestes bases, però iniciant-nos més cada vegada el tractament, conèixer amb més profunditat meridians. Per exemple, hi ha escoles que només fan meridians un any. Jo faig meridians a primer, meridians a segon, meridians a tercer i meridians a quart. Són 4 anys. El tercer ja seria un aprenentatge amb acupuntura clínica, és a dir, a cas clínics no com els d'aquí, és a dir, acupuntura clínica oriental. I després el quart és un màster on es posa tot en comú i on fem diferents vessants i diferents eines, és a dir, que quan l'acupuntor o l'acupuntora surti d'allà tingui una caixa d'eines, de teràpies, doncs, on hi podria haver doncs, ventoses, que això ja anem fent, però és com jo sempre primer ho ensenyo i després faig la teoria. Doncs la teoria, doncs des d'auriculoteràpia també hem fet durant el tercer curs, es fa auriculoteràpia, però ja hem fet durant primer i segon, hem punxat i hem fet auriculoteràpia. És a dir, quan ho ensenyo, ja s'ha practicat primer. És com que et vas a treure el carnet de cotxe ja sabent conduir una mica.
4: Ah, fantàstic, no? Una metodologia moderna. Per acabar, Dani, ja llançant una mirada vista d'àguila a la societat tal com la vivim ara, tu creus que hi ha una relació entre com vivim a nivell emocional i les dolències amb les que molts pacients et venen a teràpia?
3: Sí, està estretament lligada, que això ja és de fa segles. El que passa que ara, ells diuen que vivimos en era de fuego. Després, què passa aquí? Aquí s'ajunten diverses coses. S'ajunta, és a dir, hi ha l'aspecte físic, l'emocional, i després hi ha l'espiritual. I s'ha abandonat tot, ara. El físic no entenem el que jo aquest cos, en aquesta vida, el necessito. És a dir, la medicina xinesa parla del sanbao, sanbao, san és el número 3, bao és com una cosa valuosa. Els tres tresors són el jing, que és l'essència, que aquí es podria traduir com la nostra genètica, la part més essencial d'una cosa pugui ser, i després hi ha el jing postnat, que formaria part d'aquest mateix jing, que és com es manifesta aquesta genètica. Això té a veure molt amb els hàbits de vida, els estils de vida, és a dir, aquesta genètica es manifesta depenent de com està el meu cos, de net, etc. Aquí també interactuen les emocions. Vale? L'altre seria el chi dels tres tresors i l'altre el shen. El shen, el chi ja no ho tradueixo, que bueno, seria com energia. El shen és la meva ànima, o l'estat del meu ànim, podríem dir, es tradueix com a espíritu. Després aquí és el que nosaltres verdaderament som. I és a dir, aquí què passa? En el primer món, aquestes patologies, dic el primer món, en general el món, però no t'ensenyen a gestionar les emocions, no t'ensenyen a que tu ets més que aquest cos, i tampoc t'ensenyen a que aquest cos per això l'has de cuidar. Després, què passa aquí? Això que diuen vivimos en era de fuego, doncs veus a gent que s'exalta doncs, per trobar aparcament en un supermercat, em trobo pacients que diuen aquestes èpoques hem passat anys enrere, èpoques de sequia, però que quan plovia em deien doncs no hem fet res perquè és que plovia, no podíem fer res, com que no podies fer res, és a dir, entendre que lo maco de la vida és els teus actes, pot ser veure sortir el sol, pot ser veure... Ja ho sé que això pot ser com dir, ostres, això és com molt poètic i molt simple, o fomentar la pau, però la pau cap a tu mateix, cap als altres, cap als teus veïns, fomentar, ajudar els altres, ajudar-te a tu mateix, fer coses maques per tu, fer coses maques pels altres, quan t'enfades intentar, doncs, saber-ho gestionar, no vol dir reprimir res, només faltaria, però saber-ho canalitzar d'una manera que no et fereixis ni a tu mateix ni ferir els altres, etc. Després, les emocions són causants de patologies. És a dir, la medicina antroposòfica, per exemple, diu que no digereix el teu tub digestiu, sinó que ets tu que digereixes amb el teu tub digestiu. Això estaria molt d'acord amb la medicina tradicional xinesa. És a dir, tu pots estar menjant una poma i digerir-la molt bé, amb el teu tub digestiu, evidentment, i en canvi tu et menges una poma i et donen una mala notícia i aquella poma ja no la digereixes. Doncs, és a dir, té aquesta manera d'interactuar i de veure el cos humà com un tot, després, i la vida com un tot. I, per tant, les emocions són causa. Per la medicina xinesa, el desequilibri d'ells parlen de 7 passions. Depèn de si mires el buxing, que serien els 5 elements, 5, però són 7 passions que poden ser causants de patologies.
4: I de salut, entenc.
3: Sí, sí, és a dir, de trobar l'equilibri, és a dir, per això avui en dia que vivim en aquesta era de foc, que el malament poder meditar, poder... Molta gent diu, ostres, meditar, però com ho fas per meditar, que haig de fer? A vegades és només tan senzill com intentar apagar aquesta fressa que tens a dins el cap, d'aquests moviments, si arribes a casa i t'ha passat coses doncs, que no són agradables, potser que has estat malament, doncs com a mínim intentar doncs, centrar-te. Molta gent doncs, a l'inici ho fa respirant, perquè és una manera doncs, de centrar-te només en una cosa, però tenir capacitat de concentració. Jo quan era, això ja de jove, a vegades estava llegint un llibre i hi havia molt de xivarri al voltant i em deien, doncs, com és que tu pots estar llegint sense que et molesti? Bueno, jo ja hi estic acostumat, és una manera d'entendre.
4: Molt bé, doncs Dani, fantàstic, Escola Liu Jing, ho pronuncio bé?
3: Sí, molt bé, moltes gràcies.
4: Formació amb acupuntura, ara farem un petit trivial de frases reflexives, et vols quedar? Participar?
3: Sí, encantat.
4: Doncs vinga, participarem, jo us faré la proposta, en Dani i en Ramon seran els postulants i potser n'apareix algun extra de postulant. Ja ho veurem sobre la marxa. Atenció, la frase, què vull? Diu, és fàcil assolir l'èxit. Diu, el que és difícil és mereixer. Opció A, Albert Camus, o Camí, o com es pronunci. Opció B, Belén Esteban. Opció C, Marcel Proust. Hagan sus apuestas.
3: En Camus.
4: Ramon?
1: En Camus, també.
4: Camus, Camus?
2: Jo dic en Marcel.
4: Qui ha parlat ara, Ramon?
2: Darth Vader.
4: Mare meva, tenim a Darth Vader aquí en el trivial de frases reflexives. Oh, que en Darth Vader en té, eh? Al llarg de la Guerra de les Galàxies, de frases reflexives, en té... es vol identificar aquesta aparició que s'ha manifestat?
2: Doncs bàsicament sóc en Sergi Afònic.
4: En Sergi Afònic, val. O sigui, tota la història que he explicat d'un forat de cuc que venia d'interdimensional l'acaba de tirar per terra.
1: Bueno, se m'ha obert aquí el forat, el control.
4: Tu que el pots veure, en Sergi té la mateixa edat o només està afònic?
1: Jo el veig igual, físicament. Espiritualment, no sé.
2: Jo em percebo sempre igual, eh?
4: Doncs només és en Sergi Afònic, no és en Sergi de l'any 2070 que ha vingut a través d'un portal interdimensional. Doncs, efectivament, Albert Camus. Molt bé aquesta intuïció.
2: Tongo.
4: Anem per la següent. Aquesta és molt poètica. Diu, l'amor és l'única cosa que s'ha de guanyar en aquesta vida. Tota la resta es pot aconseguir robant. Opció A, Bertín Osborne. Opció B, Albert Einstein. Opció C, Lord Byron. Hagan sus apuestas. Va, us dono una pista.
3: Com a poètica, Lord Byron, però Einstein havia fet reflexions així al final de la seva vida, per
4: sí.
3: Tant...
4: Decideix, Dani, quina aposta fas?
3: Jo diria l'Einstein.
4: L'Einstein, vinga.
2: Jo dic Lord Byron. Einstein sí que és cert que tenia frases brutals, molt profundes, però això pinta més Byron.
4: Vale, tenim aquí en Dani Einstein, en Darth Vader 2.0, aposta per Lord Byron, i Ramon...
1: Jo aposto per Einstein, també.
4: Per Einstein, també. Oh. Doncs el nostre apreciat Darth Vader 2.0, Sergi Pérez, s'emporta la victòria, perquè, efectivament... És una frase que va proferir en el seu moment el gran poeta anglès, Lord Byron. Què us sembla? Ens dona temps per un altre?
2: I tant.
4: Doncs va, mirarem. Vinga. Aquesta frase diu, senzilleta, eh? Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Opció A, Tomàs Molina. Opció B, Safo. Opció C, André Malraux.
2: La pots tornar a llegir, sisplau?
4: Sí. Diu, allò que és vell, és bo. Diu, allò que és bo, no tardarà en ser vell. Vell s'entén amb ve alta, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Malraux.
4: Malraux, primera aposta del dia. Sí, Ramon, Dani...
1: Coincideixo.
3: Igual, també. Sí, sí.
4: Ma, doncs, amics meus, triple fallida.
1: Oh!
4: Va ser la poetessa grega Safo. Sí, veig que Tomàs Molina no, eh? No ha acabat de quallar. Vinga, anem a fer l'última, si us sembla bé, una de molt breu. Molt breu. Diu, allò ordinari és transcendent. Opció A, Taisen Deshimaru. Opció B, Cioran.
2: Ostres.
4: I opció C, Schopenhauer. Allò ordinari és transcendent.
2: El primer, qui has dit, el primer?
4: Taisen Deshimaru, és un mestre zen.
2: Pues aquest.
4: Aquest.
3: Jo diria Schopenhauer.
4: Schopenhauer i Ramon?
1: Jo estic amb el mestre zen.
4: Amb el mestre zen. Doncs, efectivament, 2-1, frase de Taisen Deshimaru.
1: Bé.
4: Molt bé, fantàstic. Doncs va, donem el trivial, que ja està sent com legendari, no?, en aquest programa, el tema del trivial de frases reflexives. Doncs el donem per acabat. I ara, Ramon...

0: Doncs ja hem arribat a la secció La Finestra Privilegiada. Tenim a l'Emília Bosch, presidenta de l'associació Més 65. Hola, Emília.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Què ens explicaràs avui, Emília?
1: Avui voldria parlar de com viure la vellesa amb joia.
0: Fantàstic.
1: No sé si tota la... Jo penso que hi ha molta gent que ens escolta que no són gent gran, però, bueno, els que ens siguin grans els anirà bé.
0: I tard o d'hora arribarem tots a ser-ho, per tant, t'escoltem.
1: Esperem que sí. Primer de tot m'agradaria dir que ser vell no és una malaltia ni suposa una decadència. I tampoc cal viure-ho amb por. Pot ser l'etapa més lluminosa de la vida de cadascú, vaja. Perquè jo penso que els que sou joves, ho podem enfocar com que es necessita una preparació de com vols envellir. Planificar-ho no és una cosa que es pugui improvisar i s'ha de fer a partir dels 40.
0: Mira, en tinc 40 recent fets, o sigui, em va com a nell al dit.
1: Per molts anys.
0: Gràcies.
1: Doncs val la pena que comencis ara. Perquè si un planeja poder anar de viatge, i és una cosa de poca transcendència, i dura poc, planejar com vols viure la vellesa, que per sort pot durar 20, 25, 30 anys o més,
0: cada vegada més,
1: val la pena planificar-ho. La primera cosa que vull remarcar és que cal acceptar que som grans. Això és el que passa, i quan passa jo vull decidir com ho vull viure. Les arrugues, cert dolor a certes parts del cos... Poder ser la persona que sóc, que em cuido, fent exercicis per ara, també tenir cura de com em vesteixo, corresponent a l'etapa en què sóc. No només com em vesteixo, sinó com em presento en la gent. Perquè tothom té dret a anar com vulgui, però acceptar que un és gran vol dir acceptar que hi ha coses que són més adequades i d'altres que no ho són tant. Imagineu-vos una senyora de 70 i pico d'anys, tenyida rossa, amb els cabells llargs, i vestida d'una manera que aparenta, vol aparentar el que no és. Més aviat és un desencert, perquè la gent la veuen... la valoren com una persona que o no té criteri o els que l'envolten l'estimen poc.
0: Sí, parlaríem d'una acceptació a tots els nivells de la franja vital amb la que un està, eh? Quan parles d'aquestes cures...
1: Això comporta actuar, viure, vestir, pentinar-se en relació a l'etapa.
0: D'acord.
1: A la vellesa la solitud mata. Per tant, mantenir les relacions familiars, d'amistat amb els veïns, fent que siguin relacions autèntiques, que es vagin nodrint a partir dels 40, hem dit, doncs val la pena, val la pena. Hi ha articles que diuen que les dones vivim més perquè tenim amigues.
0: Els vincles,
1: els homes, no dic que no tinguin amics i amigues, però els costa més cultivar aquesta part desinformal de les relacions socials. Un altre punt que s'ha de tenir en compte és intentar ser autèntic. Que et coneixin de veritat. Amb qui? Doncs amb qui tens connexió real. Demanar ajuda quan et calgui i ajudar quan t'ho demanin. Només quan t'ho demanin. Perquè sovint la gent gran tenim el costum d'oferir-nos, sense que ningú ens ho demani, a fer coses i llavors no solem estar encertats i ens fem pesats.
0: Però segur que hi ha alguna vegada que us ho accepten de bon grat, no? Encara que no sigui
1: sí,
0: sol·licitada.
1: Sí, però no costa gaire preguntar. Què vols que t'ajudi?
0: Uh-huh.
1: Que t'aniria bé que et donés un cop de mà.
0: D'acord. Sí, primer la pregunta de cortesia abans de passar a l'acció.
1: Exacte. Però no sempre passa, eh? No sempre passa. Bé, anem pel punt 3. El cos que no es fa servir es deteriora. Però quan dic cos, no vull dir només braços i cames, vull dir també cervell.
0: Mm-hmm.
1: El cervell és... El cervell i el cor són músculs que cal practicar almenys una estona cada dia.
0: Mm-hmm.
1: No vol pas dir que tinguis de ser un atleta, sinó senzillament funcional.
0: No.
1: El que fa por és ser dependent, no poder-se llevar, no poder-se dutxar sol, no poder trobar la roba que habitualment et posaries, que sempre algú t'hagi d'estar pendent de tu. Això és el que fa por. Però per tenir aquestes capacitats, el cos, que s'adapta sempre, cal fer-lo servir.
0: Estimular-lo, eh? Fer passejos, fer sopes
1: pensar,
0: de lletres o coses
1: pensar,
0: així.
1: Pensar, parlar, escoltar, també. Perquè el cervell, ja ho he dit, és un múscul que cal practicar.
0: Mm-hmm.
1: No vol dir torturar-se al gimnàs. Vol dir jugar amb els nets, poder-se relacionar amb altres persones, seure en una cadira si un no pot i alçar una cama i després una altra. També és fer exercici.
0: Val.
1: No cal fer exageracions.
0: Val, no cal ser un Schwarzenegger, que en Schwarzenegger té, em sembla, més de 80 anys i encara es mata al gimnàs d'una forma espectacular. No cal, això.
1: Bueno, però ell n'ha fet d'això una professió. La majoria de persones grans no tenim una professió que depèn, que hagin fet del nostre cos.
0: Totalment d'acord.
1: Es pot començar en 5 minuts. I cal començar ara, si un no ho fa. Hi ha gent que diu, és que a mi em cansa anar a treballar, anar a caminar. Molt bé, doncs no hi vagis de cop, sinó arriba al cap del carrer, que potser hi estigarà 5 minuts, i torna.
0: Va,
1: ja està.
0: Progressivament.
1: Ja en tens 10.
0: Molt bé.
1: El cervell, ja ho he dit, és un múscul que necessita que se l'exerciti, exerceixi, faci servir, vaja. I la neuroplasticitat permet crear noves neurones. Antigament es pensava que el cervell, a certa edat, ja perdia, però no generava neurones.
0: Mm-hmm.
1: Doncs està comprovat que si es fa servir es generen noves neurones. No a la velocitat ni en la quantitat de quan eres jove,
0: no,
1: però en poden sortir de noves.
0: Esperançadora,
1: poden néixer de noves.
0: Uh-huh.
1: Per tant, pensar, conversar sobre idees importants i voler aprendre sempre. Per aprendre mai és tard. Què vol dir aprendre? Doncs per unes persones pot ser aprendre música, que es pot fer amb l'ordinador o amb el mòbil. Per altres és fer petits exercicis de sudokus, sopa de lletres, coses d'aquestes, però també es pot aprendre una llengua.
0: Uh-huh.
1: Una que haguem après i la tinguem oblidada, o una de nova. Es pot fer.
0: Es pot fer.
1: També es pot aprendre a fer mitja, si un no en sap, o ganxet, o pintar, o escriure, o recitar. Es pot fer.
0: Art-teràpia, una mica.
1: No cal tenir públic per fer això.
0: Uh-huh.
1: Tenir un propòsit és molt important. Un que no depengui de què fas, sinó en ser qui ets. Ho torno a dir a poc a poc. Tenir un propòsit és important. Ha de ser un que no depengui de què fas, sinó de ser qui ets.
0: D'acord.
1: Cadascú ha de trobar el seu propòsit. I això també requereix una atenció i un temps per dedicar-li. La tercera, un altre punt d'aquest és que alguna cosa faci que el teu temps tingui valor, que sigui útil per tu mateix o per algú. No cal recuperar el qui eres, perquè qui eres ja no ho ets. Ara ets una altra versió genuïna de tu mateix.
0: Mm-hmm.
1: Ha de ser un repte que t'esperoni cada dia.
0: Val.
1: Què és el que realment m'importa, ens hem de plantejar, com vull ser recordat, però estar ocupat no vol dir tenir un propòsit sense vol dir tenir un propòsit però sense ser-ne un esclau. Ara he de fer això, ara he de fer allò. No. Senzillament amb cura i amb una cadència.
0: D'acord. Quins més punts tens, Emília?
1: L'últim, que és el més difícil.
0: Som.
1: Fer les paus amb la teva història. Curar les ferides del passat. Aquí el Sergi ens hi podria dir moltes coses. Perquè buscar la pau sense jutjar-te, acceptar els teus errors, això és important, perquè tant els errors com les coses que has viscut t'han ajudat a arribar fins aquí.
0: Estem
1: i acceptar això i perdonar-te,
0: fonamental,
1: curar les ferides és important.
0: Totalment d'acord.
1: Doncs,
0: digue'm.
1: Que hem ferit i que ens han ferit, però perdonar-se a un mateix allibera.
0: Totalment d'acord, fonamental. Emília, moltes gràcies per les teves recomanacions. Espero veure't properament en aquesta secció. I ho deixem aquí.
1: D'acord, gràcies per l'oportunitat.
0: A vosaltres, un plaer.
1: A reveure.
0: Fins ara.
1: Adéu.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies a en Dani, gràcies a l'Emília, gràcies a en Ramon, gràcies a en Darth Vader 2.0. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: El dial interior, aquest espai dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en el Via Directa, i amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest dijous aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de Perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.

0: nostre país, ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
1: És una mica un cop de realitat, no podríem dir. Suposo que la iniciativa està, en certa part, relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
0: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és Ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i al manifest els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
1: En altres paraules, estudiar temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
0: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
1: És una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
0: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
1: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
0: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant sobretot a l'octubre, i l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin, amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs perquè el deixin.
1: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
0: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i, d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
1: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
2: L'última setmana de maig la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas, i Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser una atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit a Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportes.

0: esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, el Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia que amb el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
1: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: extraño y esto duele.
1: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert i sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre. És un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana, és capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment, i el llibre Rostres de Perdó, editat per Albada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó dels altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
1: Que se hace para amar lo que... Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de Perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar, no?, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, pues, a través d'una conversa amb algú que al qui li explico que estic treballant en aquest llibre, i de sobte em diu pues, tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, pues, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquests dos... aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí, a qui vaig anar a veure mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia juga un paper essencial en el perdó?
4: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar. I també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu el que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?
4: Crec que és molt difícil. És molt difícil. O sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu butxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del butxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha... és veritat que existeixen i és bo que ens hi fixem ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre diguem-ne no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels butxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se, o és realment així?
4: Hi ha de tot. Vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquestes, aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del butxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal. I ens convida també a dir-nos, seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això, potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú. Llavors, no és un procés fàcil. A mi m'interessa molt aquells botxins que són capaços de fer tot aquest procés, de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys, menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia afortunadament no ens hem fet perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però, per exemple, ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono, però no oblido.
4: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, a aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar. Al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i tot i així dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi, com a víctima, però també per tu, com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
4: Jo crec que és... jo almenys és un dels... de les moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, pues, realment una vegada es pensa: bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament? Jo, francament, en la meva limitesa, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar, però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Weeks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys pues, va matar-ne un altre, no? I la mare d'aquest noi el perdona dient-li: no oblido, però et perdono. Pues aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera, tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
4: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí. per perdonar. Crec que també totes aquestes històries m'han anat ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el seu pretllat?
3: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins o un assassí o un lladre i que potser si ens mirem d'aquesta manera no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
6: Hola, pues sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
6: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses... però això afecta les grans coses de l'univers i també les coses més mundanes, no podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
6: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no?, i de veure pel·lícules amb VHS inclús, no?, i de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no?, de generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no?, que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14, 15 anys i uns 29, 30, més o menys, serien els que estan en això, no?, entre els 15 i els 30 anys.
1: Que és una generació, doncs... Judit, que segurament era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no?, que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho han deixat enrere.
6: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistocè, no? I hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors ja diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no?, de que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses que això, no? Els que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no? I ens solucionava moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? De lo dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de repent les discogràfiques han tornat a reeditar discos, i les i els CDs, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no? I està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no? Aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no? Aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no? I, pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen o no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, va? Llavors pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no? De triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A vegades a tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat mirant què podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors pues, la cerca del que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per les algoritmes, no? Tu ets com més lliure i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda, tots els cinèfils segurament saben quina botiga és perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de repent ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de repent ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenit, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de repent pues, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de repent s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota, el fet de que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat siguent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejuvenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen, no?
1: I tant. Creu, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà, o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
6: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i a lo millor ara hi ha un repunt més alt perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també, doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues, doncs, puguin oferir un producte. Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi, doncs, tindrà uns criteris que et podrà assessorar i tindràs una personalització que justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no? Llavors jo penso que seran, doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia, doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo estigui així. Judit Vives, moltíssimes gràcies. Ens el trobem ben aviat.
6: Gràcies a vosaltres.

0: trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs, van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de ACAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país que, on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària, cada dos mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
0: Mm-hmm. Expliqui'ns això una mica. Digui.
1: No, ja pots dir.
0: No, li anava a preguntar precisament a això que comentava ara, si ens podria explicar per què aquesta pregària és també és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
1: Sí, també preguem pels torturadors, perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants, i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats, però els torturadors és que deixin, que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
0: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
1: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra, perquè són això, cruels, inhumans i degradants, i últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
0: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
1: Sí. La pena de mort està en alguns països va bé perquè s'ha eliminat, i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple, Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una falta de transparència total, ningú sap el que passa a Xina i passen coses molt greus. I en canvi també hi ha una altra cosa greu, que és que a la República Democràtica del Congo ja hi havia pràcticament la moratòria, és a dir, que no executaven penes de mort, i últimament es va provar doncs executar-les. a començar a executar-les. O sigui, hi va haver un pas enrere en aquest sentit. O sigui, hi ha de tot, no? I en canvi, hi ha altres països de l'Àfrica que han abolit la pena de mort, com el Txad, etcètera, etcètera. Hi ha, o sigui, hi ha coses que van bé i altres coses que, en les quals retrocedim.
0: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
1: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu. I bé, als Estats Units la cosa també va positiva en el sentit de que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, al Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensen.
0: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de l'ACAT durant tot l'any? Perquè ens estem centrant, o ens hem començat a centrar el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
1: Sí, nosaltres tenim una web, que ara la diré lentament perquè la gent ho pugui captar, és acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem, i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però que s'edita cada trimestre, i s'edita cada trimestre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156. Per tant, fa 156 trimestres que existim, perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquell trimestre, etcètera, etcètera. És un butlletí de drets humans, eh? Que això també, aquests butlletins estan publicats a la nostra web, del qual us he donat la referència fa un moment.
0: Exacte, recordem, acat.pangea.org, allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans, on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de la conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
1: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres, segons el que desitgi, i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de l'ACAT, des de la Junta de l'ACAT, i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure, doncs, al president del país o al ministre de l'Interior, segons, i també a l'ambaixador a Madrid d'aquest país, i li comuniquem, doncs, que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant, tenir una persona, doncs, 2 o 3 anys a la presó sense judici, etcètera, no? El nom està en negreta i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent. Això ho fem una, dues o tres vegades. Cada soci ho fa d'una a tres vegades al mes. Perdó.
0: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Anem per damunt dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a tu.
0: A like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
0: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
2: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Wellcome Gallery de Londres, on la comissària Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissàries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
0: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
2: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
0: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no?, podríem dir. Obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi, si no ens donen una mica la mà.
2: Sí, que és interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
0: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
2: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest, sobretot, un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i, sobretot, amb aquest viatge burgès, blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
0: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no s'ha satisfet amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa, massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
2: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no?, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no?, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
0: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
2: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no?, o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no?, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
0: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
2: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
0: I tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
2: Vinga, moltes gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Només he conegut un traïdor consumat i autèntic. Així definia Napoleó a Josep Fuché, el protagonista d'una de les biografies més brillants que va escriure Stefan Zweig, Fuché, retrat d'un home polític. Nascut el 1759, Fuché va començar la seva trajectòria al seminari, però aviat es va deixar endur per l'entusiasme revolucionari de 1789. Al llarg de 15 anys va ocupar càrrecs de responsabilitat en totes les etapes d'aquest període convuls: el directori, el consolat, l'imperi napoleònic i la restauració monàrquica de Lluís XVIII. Amb un estil viu i captivador, Suaid ofereix un retrat psicològic meticulós i al mateix temps un reportatge apassionat de les sacsejades polítiques i socials de la Revolució Francesa. L'autor defuig l'èpica i mostra, en canvi, el vessant més sagnant i menys heroic dels fets. El Fuixer que descriu Suaid és un home fred i calculador, un intrigant nat, traïdor per instint i absolutament amoral. Un ésser avesat a moure tots els fils des de l'ombra, sense assumir mai responsabilitats directes, però exercint sempre una influència decisiva. Va ser clau en l'ascens de Napoleó. L'ajudà el 18 de Brumari i fou recompensat amb el Ministeri de Policia, un càrrec que exercí amb una eficàcia implacable, i instaurà un sistema de vigilància que esdevindria model de molts règims posteriors, basat en prefectures, comissaries i una extensa xarxa de confidents que s'estenia per tots els estaments socials. Entre els seus informadors hi havia fins i tot Josefina Bonaparte, esposa de l'emperador. Fuixer fou dels primers a entendre que la informació és poder i que amb diners es pot aconseguir gairebé tot.
0: Va intuir, molt abans que els ideòlegs de la política moderna, que el poder descansa en l'eficàcia, el control, la informació i la propaganda.
3: Suaid no jutja, sinó que presenta Fuixer com l'arquetip d'alguns polítics moderns, freds, calculadors, amb l'únic objectiu de perpetuar-se en el poder. L'ambigüitat moral de Fuixer no només fascina, sinó que obliga a reflexionar sobre els límits i l'ètica del poder.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Now I'm almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

1, 2, 3, 4.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dimecres, dia 10 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la comunitat educativa de la ciutat. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent. En parlarem avui i en farem referència a l'inici d'aquest InfoSap. També parlarem de que els centres educatius han rebut avui els premis i les distincions per la seva participació en la cursa de la primavera que es va celebrar fa unes setmanes a la ciutat. I avui també parlarem del barri de Can Prats i també de la seva transformació, de la seva reurbanització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. Escoltarem les paraules de la regidora del barri de Can Prats, Anna Serra. I avui seguirem parlant de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Avui escoltarem a l'enòleg Joan Soler, que va estar present aquest dimarts en un dels actes previs a la Fira del Vi d'aquest dissabte i a la Fira del Vermut del diumenge. És l'enòleg del celler de Can Serra d'Exhibis i avui escoltarem la seva entrevista. I també parlarem de la festa de fi de curs del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, prevista per aquest dissabte en el Teatre Núria Espert. I també tindrem altres informacions d'àmbit local de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Primera informació que comencem avui a l'InfoSap fa referència a Educació. Les escoles i instituts de Sant Andreu de la Barca es planten. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació. Té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre els sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que el sindicat estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu

0: ni sortides de jornada completa.
1: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
0: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
1: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
0: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
1: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
0: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
1: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
0: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu la Barca es planta.
1: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
0: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
1: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
3: Comunicat de les escoles i instituts de Sant Andreu de la Barca de la comunitat educativa de la ciutat. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb educació. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Camprats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Camprats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu de Barca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com deien, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Camprats, Anna Serra.
5: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
3: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
5: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
3: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres, o de moment està a l'inici de tot plegat?
5: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia notícia actualment, perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
3: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?

0: doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable als veïns i veïnes del barri. Fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem bueno, amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
1: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Déu Pla de Bages, no? Aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres, Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit, com és Exhibis, que estan fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells. Per un celler, doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent, sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen, però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura. Doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançar en la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant, entrat a l'octubre, per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com si que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor, doncs, a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és Macabeu en Picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant als grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Falou de Líder, que es venien cabernets, merlots, cirats, chardonnays, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu a Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, o un gust, o un sentit, o un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història. I quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses onda molt fort, després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això també és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: A continuació parlem d'esports i també d'educació, perquè els centres educatius de Sant Andreu de la Barca han rebut els premis i les distincions per la seva participació en la cursa de la primavera. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Les tres escoles de Sant Andreu de la Barca que més participació van tenir durant la cursa de la primavera han rebut 150 euros en material esportiu, un premi que s'han endut l'escola Sant Andreu, l'escola Josep Pla i l'escola Vall Palau. Totes tres van aportar gairebé 300 corredors. A més, des de l'executiu local han volgut distingir altres centres educatius fora de la primària, que també s'han implicat amb força, com l'Institut Montserrat Roig i l'escola Bressol Casa Pedemonte. L'escola Josep Pla va ser el centre educatiu amb més participants, amb un total de 105 alumnes inscrits. En segona posició va quedar empatats les escoles Sant Andreu i Vall Palau, amb 76 participants cadascuna. L'Institut Montserrat Roig va ser un dels que més gent va convocar, vora de 130 inscrits, assegura Marc Moleón, professor d'Educació Física del centre.
4: Doncs bé, va ser una proposta a nivell de centre també, que ens semblava una iniciativa molt bona per part de l'Ajuntament, i a més vam decidir incorporar-ho també a nivell curricular dins de la nostra matèria, i aleshores vam començar a fer difusió a través de tots els cursos, i en total crec que tenien vora 130 inscrits, però bé, el dia de la cursa, doncs al final, entre partits de federats, etc., crec que va baixar una miqueta aquest nivell, però sí, vam superar el centenar de persones.
3: Què representa per tu, que ets professor d'educació física, però també pel centre, l'activitat física i l'esport?
4: Home, doncs, primer, que crec que és un dels pilars que la nostra societat hauria de tenir, no? Aleshores, crec que és un fet molt senzill a través d'una cursa d'un quilòmetre o cinc quilòmetres, no? Que en aquest cas depenia de l'edat, doncs això, fer primer municipi, segon que nosaltres vam aconseguir també mobilitzar molts professors que són de fora en un diumenge que cadascú té la seva vida social, familiar, etc. I crec que, a part del component aquest d'activitat física, doncs és un component social molt important que et fa sentir, en aquest cas, doncs, un sentiment d'identitat, no?, com a centre també.
3: Heu rebut una menció per la participació, l'alta participació a la cursa de la primavera. Què representa per vosaltres aquest reconeixement a la implicació?
4: Doncs precisament quan vam començar a fer tota aquesta difusió pel centre buscàvem un reconeixement ni molt menys, però el que volíem era això, no?, una resposta per part de l'alumnat i del propi professorat, i així va ser. Per tant, doncs estem molt orgullosos d'haver-ho aconseguit, no?, que la proposta que fos aquesta i que haguem complert una miqueta amb les expectatives pròpies i que a més doncs tinguem aquest reconeixement per part de l'Ajuntament.
3: Heu superat les expectatives, jo diria, no?
4: Sí, exacte, totalment. Vam dir, va, anem a intentar doncs superar la xifra que teníem l'any passat, que la veritat que no arribàvem ni a 50 inscrits, i aquest any, doncs mira, els hem més que triplicat. Per tant, ja et dic, superorgullosos d'haver-ho aconseguit.
3: Per l'any que ve, fareu aquesta difusió? Seguireu intentant pujar encara més la xifra?
4: Bueno, sempre que es pugui, oi tant, però jo crec que si l'aconseguim mantenir ja és tot un mèrit. Per tant, sí, seguiríem en aquesta línia.
3: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, quina és la imatge o el moment que us han portat aquesta edició de la cursa a la primavera?
4: Bé, al final, com t'he dit abans, crec que a nivell de component municipal i social, i crec que és molt important doncs que la gent se n'adoni que fer activitat física és molt senzill. En aquest cas era una activitat organitzada, però que no costa res sortir, fer un recorregut, sigui caminant, sigui corrent, i millorar els teus hàbits saludables a través de l'impuls aquest que ens ajuda a través de l'Ajuntament, no? Però crec que el més important és això, doncs fer veure a la gent que l'activitat física es pot aconseguir a través de qualsevol forma.
3: Dins del vostre gran grup de participants, hi havia alguna persona que hagi aconseguit podi?
4: Sí, hi ha un noi a segon d'ESO, el Marc Cordura, que va quedar la tercer, si no m'equivoco.
3: El director de l'escola Sant Andreu de la Barca, Daniel de Riba, relata que va ser la voluntat i l'esforç del centre el que va portar l'alta participació.
5: Bueno, insistint a les sessions d'educació física, l'ajuda de les tutories i també amb l'ajuda de les delegades que els hi fèiem al recordatori o a través del Consell Escolar també dels representants, i també al final el dinàntia, no?, enviant les comunicacions i fent-ho fàcil, generant enquestes on podies dir si participaves o no, i així podien saber qui deia que no i animar una mica la gent a través de la mestra d'educació física, sobretot.
3: Quina importància té l'activitat física i l'esport en el vostre centre educatiu?
5: Molta, molta, és cabdal l'activitat física i l'esport. De fet, nosaltres, a més d'educació física, en les sessions setmanals, sempre fomentem les sortides a l'entorn. Tenim molt distribuït les activitats també a l'hora del pati, que moltes són també d'activitat física i esport, bueno, i forma part del currículum de les escoles de primària a tot el municipi.
3: En aquest sentit, que representa rebre aquest reconeixement per part de la implicació de l'alumnat per part de l'Ajuntament i sobretot aquest premi?
5: Era molt important perquè és un canvi. Nosaltres no havíem participat molt a la cursa de primavera, hi assistíem pocs infants i potser vam ser autocrítics en aquest sentit, vam insistir-hi, i és un orgull haver-ho aconseguit, i sabent que hi havia aquest premi ens enorgulleix encara més.
3: Són 150 euros en material esportiu. Hem vist que hi ha dins de la caixa hi ha moltes pilotes de futbol, un tauler de l'ajedrez. Per què heu escollit aquest material?
5: Mira, les pilotes perquè sempre acaben faltant, són unes d'escuma sobretot, estic veient, més algunes altres més petites, perquè les d'escuma donen la possibilitat de fer-les servir a l'hora del pati sobretot, perquè a l'hora del pati preferim no posar pilotes dures, i per això hem agafat d'escuma. Després una pilota així una mica més bona de futbol per les sessions d'educació física. Després hi ha un taulell de dames o escacs, i perquè tenim un espai a l'hora del pati dins del gimnàs que hi ha jocs tranquils i molts són jocs de taula, i mira, tocava renovar una mica.
3: Per acabar, com heu viscut dins de l'escola aquesta mobilització de les famílies i de les alumnes al voltant de l'activitat física, al voltant de la cursa de la primavera? Comentaves que abans no teniu tanta aplicació, aquest any us heu implicat i heu aconseguit mobilitzar. Com plantegeu de cara a l'any que ve seguir portant molts alumnes a la cursa?
5: Ho hem viscut molt intensament perquè a més vam afegir la incorporació de la samarreta d'escola, que a través de l'AFA hem preparat i les famílies han comprat, doncs que es veiés vermell el dia de la cursa. Per l'any que ve seguirem amb la mateixa línia, tal com que s'ha quedat establert, el mateix protocol per tenir un èxit en la participació de cursa primavera, amb les comunicacions, enquesta, i insistir, que segur que aconseguim inclús alguna mica més, o que inclús els mestres també puja una mica l'assistència també. Bueno, és qüestió d'animar tothom.
3: Més enllà de xifres, més enllà d'èxit, quin moment us quedeu d'aquesta cursa de la primavera?
5: Bueno, veure el somriure de que els infants, potser els que no esteu amb nosaltres o no sou del sector, sorprenentment els infants quan ens veuen fora del cole, és com si, bueno, trobar-nos un altre cop per ells és com espectacular, saps? És com si fóssim famosos fora del cole, i ja els hi fa molta il·lusió que hi anem. Sí, sí. I després al final estar units en el moment de la carpa, de sentir-te una mica d'estar en conjunt, de comunitat, és el que és maco el dia de la cursa.
3: Les escoles han rebut el seu premi de la mà del regidor d'Esports Miquel Àngel Abril i la regidora d'Educació Anna Serra, un material que han escollit des de l'escola. El regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, remarca l'orgull que té per l'alta participació que ha tingut de nou aquesta cursa de la primavera, un esdeveniment que ja és més que exitós a la ciutat. De fet, enguany va mobilitzar gairebé 1.800 persones.
6: La participació és altament positiva. Com bé dius, tenim més participació que mai. També els centres educatius tenen més implicació que mai. Per tant, és una cursa molt consolidada, com vam dir en el seu dia, no? Una cursa que va en augment. Una cursa que fa goig, no?, d'organitzar-la com a ciutat. És un d'aquells esdeveniments molt xulos, superfestius, familiars, no?, que dona gust veure com la gent gaudeix i com, amb l'excusa de l'esport, d'alguna manera, no?, podem gaudir també dels nostres carrers. I, per tant, molt content i una valoració molt positiva també de la participació dels centres educatius, en aquest cas, no només els de primària, sinó també escoles bressol, secundària, que també aporten i donen aquesta, insuflen aquesta vida, no?, a la cursa de la primavera, que sense ells doncs no podríem fer-la.
3: Estem parlant de que hi ha molts centres que han superat el centenar de participants. En teoria, els premis són per primària, però hi ha instituts de secundària, instituts de llar d'infants que tenen una altra participació. Esteu pensant, no?, meditant potser en ampliar aquests premis a altres disciplines?
6: Doncs és una bona reflexió la que m'estàs fent, Joel, perquè veritablement amb aquesta participació també de les bressol i dels instituts, veritablement haurien d'ampliar segurament, no?, aquest reconeixement. De fet, enguany és la primera vegada també que els hi fem aquest reconeixement, no?, de participació, que és més simbòlic, no?, que material, però al final no és més que aquest primer pas per arribar justament a reconèixer i ampliar segurament als premis o la dotació material, no?, que des d'esports al final donem als centres educatius perquè puguin també practicar esport en els seus centres, perquè tinguin aquest material i al final facilitar la pràctica de l'esport.
3: Aquests premis consisteixen en 150 euros en material esportiu. Ens pots fer una miqueta de resum que t'han demanat les escoles, que us han demanat en aquests premis?
6: En funció d'aquesta quantitat, cada centre educatiu, per la seva idiosincràsia, demana un tipus de material específic. Potser un centre ja té moltes pilotes i llavors no demana tantes pilotes, demana un altre tipus de material. Però això va en funció de la casuística de cada centre. Llavors el que es tracta és reconvertir aquests diners en quelcom que sigui útil pels centres. O sigui, no ho decidim nosaltres, sinó que dintre d'un directori de material poden escollir aquell que més s'ajusta a les necessitats de cada centre.
3: Quin paper tenen les escoles en aquesta cursa a la primavera? Més que res, perquè si fem números i cada escola mobilitza 100 alumnes, estem parlant de que és més de la meitat dels participants.
6: Sí, actuen com a veritables vectors o facilitadors a l'hora d'incrementar la participació o de dinamitzar, millor dit, la participació, no? Són uns actors fonamentals perquè aquesta cursa al final tingui aquesta dimensió de ciutat i de famílies, de cohesió social i de genuïtat, diguéssim, no? Són, al final, són imprescindibles perquè la cursa funcioni i perquè aquest esdeveniment tingui aquesta natura tal com és.
3: Aquesta cursa de la primavera no premia tant el que arriba primer, sinó tant premiaria millor la participació. Quin valor educatiu creus que té aquest plantejament que la fa diferent, aquesta cursa?
6: L'interessant és valorar o premiar la participació per se, no? No tant el fet de guanyar, no? Això també directament es vincula als valors, no?, d'educació per aquestes edats, de dir, el més important no és arribar a ser el primer, sinó el participar, no?, en tot el que comporta d'hàbits saludables, de practicar de l'esport, de respecte amb els altres, etc. Llavors, com apuntes, no és tant el fet de premiar aquells que fan les millors marques, sinó veritablement l'important és participar i practicar l'esport activament.
3: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, de tot plegat, quina és la imatge al moment que us emporteu d'aquesta edició de la cursa de la primavera?
6: Jo m'emporto una imatge espectacular d'aquest dia de la cursa, tinc un magnífic record. Sé que és subjectiu, però veure tanta gent participant, no?, i en la part final de l'esplanada, no?, gaudint amb totes les famílies, tots els centres educatius, etc. Me n'adono que veritablement és un d'aquells esdeveniments, no?, que fan somriure i que cada cop que tens aquest record, doncs fa goig i veus la projecció de futur que té.
3: La cursa de la primavera ha tornat a demostrar la implicació de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca amb l'esport i els hàbits saludables. Els premis entregats avui serviran per continuar fomentant l'activitat física als centres.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, TAP.
2: De la visita a Barcelona i a Catalunya, hem preguntat al Sant Andreuenc la seva opinió.
3: La visita del Papa ha generat reaccions diverses en andreuencs, que han estat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, algun destaca la importància de la societat.
7: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari de Gaudí, un dels millors arquitectes de la història i ascensió de la... I és normal que vingui aquí.
3: Et consideres una persona única, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
7: A veure, la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat, i doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe, i doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofília que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica, i per vergonya de nosaltres també.
3: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
7: No.
3: Quina és la teva opinió sobre el paper del Papa i de l'Església en la societat actual?
7: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipar una mica el tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto, veient el Papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
3: Si poguessis fer una pregunta al Papa, què li diries?
7: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
3: Què significa per vostè la visita del Papa?
8: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del Papa, sincerament. Si vol vindre el Papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
3: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en Déu, no?
8: No, sóc laic.
3: Si tingués el Papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
8: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
3: Què li sembla que el Papa, aquest nou Papa, i que visita Barcelona, que

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega 3 continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim 3 continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Wilpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
1: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etcètera, etcètera, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etcètera, etcètera. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
0: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
1: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer en una sèrie de jornades, és a dir, en una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
0: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
1: per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
0: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs i molt a prop del Cap i Casal Comarcal.
1: Sant Quirze de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Oran i també el Cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
1: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
0: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
1: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una Amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
0: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
1: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
0: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Lillet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
1: i hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
0: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
1: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, allisonador, no? Porteu-vos bé, perquè, si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'allisonar la gent i, d'alguna forma, doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
0: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, en B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
2: Sendes.
0: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
0: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
0: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
0: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I, al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sota bosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Aixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros. Primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Montpla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Aixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torre Vella.
0: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: 1 i mig sobre 5, només.
0: Referències a internet.
3: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torre Vella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del Vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
0: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
2: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu van baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs, ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just al davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una, potser, a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuc-tuc, ho vam fer amb el tuc-tuc. Llavors, també va ser una experiència xula. Polo Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuc-tuc. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
0: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dimecres, dia 10 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem del nou contracte de les escoles bressol municipals, que incorpora més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. Escoltarem les paraules de la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Avui preguntarem als santandreuencs i les santandreuenques sobre la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Per tant, escoltarem l'opinió de santandreuencs i santandreuenques sobre aquesta qüestió. Hem de recordar que també voluntaris de la Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca estan participant en el dispositiu especial de la visita del Papa Lleó XIV. Avui seguirem parlant de les activitats de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, activitats que van arrencar dilluns, finalitzaran diumenge amb la Fira del Vermut i dissabte amb la Fira del Vi, i avui escoltarem l'entrevista amb l'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis, Joan Soler, que va estar present en aquesta Fira del Vi aquest dimarts a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, i avui doncs escoltarem l'entrevista que realitzàvem en el dia d'ahir. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem de l'associació de veïns del barri de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca i de les diferents activitats que organitzaran properament. Tindrem l'espai del Dial Interior amb els companys de la xarxa ràdio i també...
3: emergents del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. 3 minuts els que passen de les 8, hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Bon dia, Helena. Es pot dir que en tornada de tensions habituals, en plena hora punta, en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Així, avui sí que en general tenim força volum de trànsit. És cert, sense grans incidències, però no és ben cert que va especialment carregada la ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat hi ha retencions entre Sant Adrià i la zona de Ciutat Vella, i en sentit contrari també aturades entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, és cert, com et deia, que la ronda litoral especialment carregada amb retencions destacades en tots dos sentits de la marxa. També destaca una jornada més l'autovia A2 carregada en diversos trams, zona de Pallejà, Sant Vicent dels Horts, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà. Per tant, l'autovia A2 ha recuperat les aturades habituals en sentit Barcelona. I a l'extrem nord, la C58 segurament és l'autopista aquesta hora més carregada també, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Comença el cel carregat a molts indrets, però acabarà blau, eh?
5: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, ja es comencen a obrir clarianes també on teníem més núvols fa poca estona. Núvols que, com no, han plorat. Han deixat anar pluja en alguns indrets. On més hi ha plogut, tampoc gaire, s'ha de dir, ha estat el Vallès Occidental, en algunes viles del Vallès Occidental, o també, per exemple, el Barcelonès. Tot això va esqueixant, però els núvols encara aquest matí seran una mica més freqüents i més presents, sobretot a les comarques metropolitanes i del sud de Girona, aproximadament des del Fluvià i el Ter cap al sud. En canvi, gran part de les comarques de Tarragona, de Lleida, del Pirineu, l'Alt Empordà, ja tenen moltes clarianes, però hi fa una mica més de vent. Per tant, més sensació de frescor. La matinada i el matí estan sent una mica més freds que no pas ahir al matí. En canvi, La tarda d'avui acabarà sent molt amable, molt agradable, molt oberta, molt tèbia, molt suau, més càlida que ahir fins i tot. Tornarem a fregar els 30-31 graus a l'ombra, a les comarques de Ponent i les de l'Ebre. I aquesta tarda ja amb aquest cel blau, on veiem aquests núvols foscos a hores d'ara, per exemple, a Girona i Barcelona. Per tant, la cosa anirà netejant amb el pas de les hores. Helena, ho anirem seguint a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Doncs a les 8:05 entrem en matèria un cop tancada la portada. Acaba avui...

0: religiosos que acompanyen el papa ja són dins l'avió i a pista esperen el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, per acomiadar el papa Lleó XIV, que arriba aquí en uns minuts a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona. En aquests moments ja arriba la comitiva, entre ells el cotxe que transporta el papa Lleó XIV, que acaba avui aquests dos dies de visita a Barcelona i Catalunya. L'avió del papa ha de sortir d'aquí uns minuts, a partir de les 8:25, un avió que el transportarà, el traslladarà fins a Gran Canària, des d'on continuarà el seu viatge oficial a Espanya. Ha estat una agenda atapeïda, la de Lleó XIV, que ha visitat els dos punts singulars de la cultura patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família, també l'abadia de Montserrat. Després del seu pas per Madrid, ara continuarà el seu viatge oficial a Espanya des de Gran Canària. Elena, en aquests moments hem vist com ha arribat a la comitiva del papa Lleó XIV, sortida d'aquí uns minuts des de l'aeroport de Barcelona i amb destí a Gran Canària. Acaben dos dies de visita tant a Barcelona com a Catalunya.
1: Doncs sí, Anna, mentre començaves ja a explicar-nos aquest comiat, darrere teu ja venien totes els vehicles que solen acompanyar el papa abans de la seva entrada. Doncs segurament policies i també, evidentment, els seus guardaespatlles. Doncs gràcies, Anna, estem atents a aquest comiat, en aquest punt on estàs tu, que estàs a fora. Intentem, doncs, nosaltres... entrarem ja amb les nostres càmeres, amb les càmeres que ens ofereixin aquesta imatge, ara sí, en directe ho veiem, com ja totes aquestes autoritats, aquests policies, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, cotxes oficials de guardaespatlles que acompanyen el papa Lleó XIV, doncs això, just a la pista de l'aeroport, on ja estarà el seu, on posarà ja el seu punt final aquest viatge oficial a Catalunya, a Barcelona, on a peu de pista, ho vèiem fa uns instants, també ja l'estan esperant, doncs, totes les autoritats, a peu de pista amb la catifa vermella ja desplegada. Doncs hem vist el president de la Generalitat, en Salvador Illa, també hem vist el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, hi havia també l'alcalde de Barcelona, com no, en Jaume Collboni, hem vist el president del Parlament, en Josep Rull, i també a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com altres membres de representants de forces i cossos de seguretat. En aquests moments el papa baixa ja, li han obert la porta del vehicle, d'aquest vehicle oficial que ha fet servir en moltes ocasions durant la seva estada aquí. Està saludant en aquests moments el president de la Generalitat, intercanviant unes paraules, segurament doncs valorant una mica aquesta estada, l'agraïment de Lleó XIV aquí a Catalunya, que hagi volgut venir a Catalunya, que hagi volgut fer també aquest esforç considerable, tot i la polèmica d'entrada, de parlar en català. En aquests moments, doncs, passa d'alguna manera revista el papa Lleó XIV a les diferents autoritats en aquesta catifa vermella que van trepitjant, custodiada, doncs, per diferents joves militars que fan d'alguna manera doncs, això, la custòdia al papa, acompanyant-lo en aquest passeig cap a l'avió, on el portarà a Gran Canària. Aquest papa Lleó XIV que continua aquest viatge, on la immigració a la illa de Gran Canària, a les illes doncs, de Gran Canàries en general, serà el punt neuràlgic de la seva agenda, la immigració en concret. És el colofó final d'aquesta visita a Espanya. Alguns experts hi veuen un cert paral·lelisme amb el que va fer el papa Francesc, recordem-ho, que va visitar Lampedusa, dues de les grans portes d'entrada de la immigració a Europa. En aquests moments ha saludat l'arquebisbe de Barcelona, en Joan Josep Omella, altres persones doncs, de l'Església, altres bisbes, arquebisbes, que també doncs, li han volgut donar el seu comiat, també forces i cossos de seguretat, en aquest cas el cap de Mossos d'Esquadra, diferents

0: personalitats, insistim, dels fossos, de les forces i cossos de seguretat de Catalunya, d'Espanya. Dir-vos, doncs, això, que Gran Canària s'espera que el Papa presideixi una missa multitudinària, diuen, davant del mar, aquest mar que és via d'arribada i que ha estat també sovint massa sovint frontera i cementiri. El gest és clar, el Papa vol situar, quan arribi a Gran Canària, el focus en el drama migratori del sud d'Europa. En aquests moments el Papa saluda a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i ara ho fa a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Una visita que ahir tenia, doncs, el seu colofó final amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús, coronant aquesta Sagrada Família, que va acabar amb un espectacle que tothom ha lluat, un espectacle visual impressionant, amb jocs de llums, drons dibuixant el rostre d'Antoni Gaudí, i que això va ser va acabar amb un impressionant castell de focs artificials. Ha saludat també en aquests moments el president del Parlament, en Josep Rull. Abans ho feia amb el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto. Ara ho fa el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en representació del govern d'Espanya, intercanviant també unes paraules, agraint, insistim, aquesta visita, que entenem que ha estat satisfactòria i del qual ens sentirem les paraules i la valoració d'aquí uns instants de Salvador Illa, que quan el Papa ja estigui dalt de l'avió i marxi rumb a Canàries, doncs segurament que això en farà un balanç. L'escoltarem atentament i us ho emetrem en directe. Darrers instants, doncs, de Joan de Lleó XIV, de Lleó XIV, del Papa Lleó XIV, aquí, a Barcelona, a l'aeroport del Prat, amb les últimes salutacions, els últims comiats d'una visita que ha estat històrica, perquè feia 15 anys que un papa no visitava l'estat espanyol, tampoc a Catalunya. Recordem-ho que va ser Benet XVI qui va venir la darrera vegada amb una missa de consagració de la Sagrada Família. Pujant ja l'escalinata de l'avió, en Lleó XIV, quina mania em dir-li Joan Pau II, és Lleó XIV, que s'acomiada, ara sí, està ja a punt d'entrar a l'avió, saludant la tripulació també que el portarà cap a Canàries, ara sí que ja... És a dintre de l'avió, un avió que és de la companyia Iberia, però que té l'anagrama, l'escut del Vaticà. Sol ser així, diuen que quan està en un territori en concret, qui cobreix aquests viatges solen ser les companyies locals, les companyies del país. Acaba de pujar ara tota la seva comitiva. Evidentment, el Papa Lleó XIV no viatja sol, té una llarga comitiva, i per tant és evident que totes aquestes persones també ara estan pujant a l'avió. Últims passos ja, últims escenaris d'aquest viatge, que també va ser un bany de masses, recordem-ho, un bany de masses al matí a Montserrat, amb la presència de 8.000 fidels, on Lleó XIV es va encomanar a la Moreneta, en una imatge icònica del pontífex, una imatge que també segurament passarà a la història, al cambril de la Verge, i des d'on va agrair als catalans aquesta capacitat integradora. Un quart de nou, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara ho apuntàvem, ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que en uns minuts, com us estem explicant, marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte va concloure amb un espectacle de llum i música, i tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
1: De cor agraït, jo em el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basilica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
2: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la Basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del Naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la Basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la Basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
0: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal i ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
3: ¿Le gusta el fútbol? De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
0: El Papa Lleó XIV, també us ho comentàvem, ha visitat el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
4: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
5: Demà anem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
4: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
0: El Papa Lleó XIV, que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el Papa Francesc. Fernández assegura que, amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de Six Seven, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
0: Nou minuts, els que falten per arribar a 9:15. Més enllà del viatge i de la visita de Lleó 14, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà, una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
7: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop s'hagin acabat. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà fins al proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. I el Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118-117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir errat per Han, al final ja, va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana Youssouf Afol assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria ben encaminada.
8: And what I expect for tomorrow is to play with the same.
9: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Big Barry. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
10: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: La 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. De 10 a 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts. La Ludwig Van, els Pets, Marc Pujol o Salvador Sobral són alguns dels artistes que actuaran a la nova temporada de l'Auditori de Girona, que ha presentat les 48 propostes artístiques ja tancades, tot i que al setembre se n'anunciaran de noves. No faltaran les propostes familiars, com l'actuació del grup El Pot Petit.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: Exercici a casa per a gent gran.
14: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
12: Salut Activa.
15: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns, i no tornar-nos sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosis i en general engreixarem les articulacions.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Papa és a punt de sortir rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat després de tancar la seva visita de 2 dies a Catalunya. Lleó XIV ha posat, doncs, el seu punt i final, ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu viatge apostòlic en què és previst que reforci el seu missatge social vinculat a la situació de col·lectius com els migrants i les persones més desvalgudes. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús, tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els més desafavorits. Analitzarem tot aquest fons social en conversa tot seguit al plató del Notícies en Xarxa amb Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Doncs comprovarem en directe com van els nervis d'aquest últim dia d'exàmens en connexió amb una de les seus on comencen en breus minuts les proves a Reus. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats i també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, acaba la visita del Papa a Barcelona i Catalunya i Lleó XIV ja és a punt de volar cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa és a punt de comparèixer per valorar la visita, n'estem molt pendents, mentre s'ultimen els preparatius abans que l'avió s'enlairi. A l'aeroport de Barcelona, on hi tenim ja el Marc Núñez i l'Anna Ruiz, que ho estan vetllant. Bon dia, Anna. Quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix?
2: Bon dia, Helena. L'avió que ha de traslladar el Papa Lleó XIV cap a Gran Canària per continuar allà el seu viatge oficial a Espanya rodeja per la pista des d'aquí, des de l'aeroport de Barcelona, a punt d'enlairar-se cap a Gran Canària. Les autoritats i càrrecs institucionals que han estat aquí a l'aeroport del Prat per acomiadar el Papa després de dos dies de visita a Barcelona i Catalunya van abandonant aquesta terminal corporativa del Prat. Ja ha sortit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ho ha fet la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, i estem a l'espera que el president Salvador Illa comparegui també aquí a la terminal corporativa del Prat per fer balanç, una lectura, una interpretació política i institucional d'aquests dos dies de visita del Papa tant a Barcelona com a Catalunya. Recordem que durant aquests dos dies un tapait programa de visites litúrgic, cultural, polític i institucional han traslladat el Papa a dos dels punts singulars de la cultura patrimonial, artística, espiritual de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Així que, Helena, a l'espera que l'avió que trasllada el Papa des de Barcelona fins a Gran Canària per continuar aquest el seu viatge oficial a Espanya s'enlairi d'aquí uns minuts des de l'aeroport del Prat, perquè aquest avió ja està rodant per la pista. Insistim, les autoritats i càrrecs institucionals s'han anat abandonant la terminal corporativa on ens trobem en aquests moments i som a l'espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui davant els mitjans de comunicació en una breu compareixença per poder fer balanç, una interpretació política i institucional de la visita del Papa.
1: Doncs ràpidament ens traslladem cap a aquesta mateixa seu on estàs tu, però a l'interior, perquè en aquests mateixos moments ha de comparèixer ja en Salvador Illa per fer això, el que dèiem, un balanç d'aquesta visita. L'escoltem en directe. Doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que, com dèiem, en uns minuts ja està volant, de fet, marxa cap a les Canàries, en uns minuts s'enlaira l'avió, suposem que aquesta hora ja està enlairant-se i marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa, doncs, de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple Antoni Gaudí, l'acte va concloure amb un espectacle de llum i música espectacular. Tot plegat ens ho repassa en Lluís Mata.
3: De cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
4: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: El papa Lleó XIV, que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, d'improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su gesto, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Doncs tornem a recuperar la compareixença de Salvador Illa, president de la Generalitat, que sembla que ara el so és molt millor. L'escoltem.
6: Serena, però també molt clar i molt explícit de missatges en relació a el que significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no? Pues acabo de despedir al Papa León XIV. Le he deseado un feliz viaje, le he deseado una feliz estancia en esta última etapa de su viaje a España, en este caso en las Islas Canarias, y le he agradecido la visita que ha tenido estos días aquí en Cataluña. Le he agradecido su comprensión y sensibilidad hacia la realidad catalana, y también le he agradecido los mensajes que desde aquí ha lanzado no solo a la sociedad catalana, sino al mundo, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía mundial, ¿no? Creo que los mensajes que ha lanzado nos reafirman en ser Cataluña una sociedad tolerante, abierta, que valora la diversidad, que acoge, que trabaja en favor de la justicia social, ¿no? Y creo que también han sido unos mensajes muy inspiradores, ¿no? En el sentido de reafirmarnos en esta ambición colectiva que tenemos como catalanes, ¿no? Ayer desde la Sagrada Familia, desde Cataluña, desde Barcelona, se iluminó el mundo, y creo que eso también nos permite dimensionar en su justa medida el papel de Cataluña, ¿no? Cataluña vuelve a contar tanto en Europa como internacionalmente. Insisto, todavía nos emocionan las imágenes de ayer noche, cómo desde Barcelona y desde Cataluña se iluminó con mensajes de esperanza, ¿no?, al conjunto del mundo, ¿no? Por tanto, una elaboración muy positiva de este viaje. Muy agradecidos al Papa León XIV por el tiempo que nos ha dedicado.
1: Doncs una primera valoració, ja ho sentíeu en directe, del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, a Catalunya, durant aquests dos dies. Temps hi haurà, segurament, per valorar-ho amb més calma, amb més deteniment, amb més profunditat, però d'entrada ja sabem una mica quin és el balanç que en feia el president de la Generalitat. I és que ahir a la tarda el papa Lleó XIV va voler escoltar també de molt a prop la realitat social del Raval. A la parròquia de Sant Agustí es va reunir amb més de 90 entitats que treballen cada dia amb persones en situació de vulnerabilitat. I tres d'aquestes entitats entitats, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, van intervenir directament per explicar-li quina feina fan. La veu de Càritas en aquesta trobada va ser la de la seva secretària general, la Cristina García, que avui ens acompanya a l'estudi. I amb ella aprofitarem també per comentar, si tenim temps una mica, la memòria anual que l'organisme social de l'Església va presentar dijous de la setmana passada. Cristina García, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
7: Molt bon dia.
1: Disculpa una mica aquest entrebanc, perquè els directes ja saps que a vegades són els que ens condicionen, eh? Com va anar la reunió amb el Papa? Podries tu també fer un balanç, una mica com feia ara el Salvador Illa? El van veure especialment distès, afable, fent broma. Tu que hi eres, com el vas veure i què us va transmetre de prop?
7: Doncs la veritat va ser una trobada molt emocionant i molt propera. L'havíem preparat amb moltíssima il·lusió, no? Una oportunitat de, doncs, que les entitats socials de la diòcesi de Barcelona puguem poder disposar d'aquest espai amb el Papa, doncs ens feia una il·lusió tremenda. I vam trobar un Papa doncs, molt proper, molt interessat amb el que fem, i també ens va felicitar per la nostra tasca i ens va encoratjar a continuar treballant, doncs perquè ja l'hem sentit diverses vegades durant aquests dies, la importància de la dignitat humana, de posar la persona al centre, de no posposar la caritat, no? I és un missatge que ens va traslladar.
1: Què vas veure que li preocupa molt? Perquè un dels titulars que hem fet és, sobretot a la gent gran, no? Va ressaltar molt, va posar molt el punt, si més no els periodistes és el que hem destacat també de les moltes coses, eh? Però una d'elles és això, no deixar al marge la gent gran, no? Encara que no siguin els nostres avis, deia, la gent gran no pot quedar sola, no? És una de les coses que a vosaltres com a Càritas us preocupa, però que ell, ell també va posar molt l'accent en aquest extrem. Què us va demostrar, què us va dir, què és el que vas veure que a ell li preocupa realment?
7: Sí, arrel de la cara que li va llegir al nen, al Renzo, clar, ell li preguntava també sobre la soledat de la gent gran, no? I ell ens va transmetre la importància d'acompanyar la gent gran, de no deixar-los sols. Al final va dir que els avis, no?, tot sovint es fan càrrec dels nets quan els pares treballen, i després quan ells es fan grans, doncs la importància també de retornar-los aquest temps, aquesta dedicació, aquest amor que ells sempre ens donen als més joves, no? I sí, va ser molt, molt, molt emocionant la part de les preguntes que li feia el nen al Papa, i com ell, de forma molt natural, li va anar responent, també va baixar a saludar-lo personalment. Va ser un moment molt entranyable.
1: Una experiència, doncs, positiva per vosaltres també, eh? Testimonial. Sí. Quan llegim la memòria de Càritas, i ara entrem ja una mica en matèria amb aquesta memòria que vau presentar la setmana passada, la fotografia és molt dura, Cristina. Deixa clar que avui tenir feina no garanteix estabilitat i que l'habitatge s'està menjant el poder adquisitiu de moltes famílies. Quina és la realitat que més us ha colpit d'aquest 2025 que ja hem deixat enrere?
7: Sí, durant aquest 2025 hem acompanyat més de 63.000 persones a la diòcesi de Barcelona. Ens preocupen molts àmbits, però estem veient que cada cop més hi ha una pobresa més relacional, de manca de vincles, de manca de xarxa, quan a Càritas constatem la importància de la comunitat, no? Ahir el Papa ho va dir, va parlar del treball en equip, no? Quan responia el Kenzo al Renzo amb el tema del futbol, no? Que deia que li va preguntar si li agradava el futbol, i ell va dir que va ressaltar parlant del futbol la importància del treball en equip, no? I nosaltres ho veiem a Càritas, no? La importància de quan les persones se senten escoltades, recuperen molt més fàcilment la confiança i la capacitat de projectar el futur. Llavors ja hem vist això, no? Que degut a molts aspectes com l'aïllament també social que provoquen les tecnologies portades a un extrem, no? I altres aspectes que hi ha cada cop més aïllament social quan hauria de ser el contrari. També ens preocupa molt el tema de l'habitatge, no? El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne.
1: I són 3 de cada 4
7: 3
1: famílies,
7: de cada 4,
1: eh?
7: Sí. I per això també la roda de premsa vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme, no? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: En quin punt està aquesta llei? Perquè aquesta és una de les preguntes que li volia fer. El sensellarisme està desbordat, segons unes dades d'Insocat. 18.000 persones estan en aquesta situació a Catalunya. És un 80% més que ara fa 10 anys. Com està? Està encallada encara al Parlament? Em deies que aquest any, aquest 2026, espereu que es pugui aprovar aquesta llei?
7: Sí. Penseu que nosaltres, en els darrers anys, les persones que tenem en sense llar s'han duplicat en els darrers dos anys. Per tant, és un tema que ens preocupa molt, i si estan callades, estan fent diferents...
1: Què s'hi està fent?
7: Sí, s'estan fent diferents tràmits, però no acaba d'en sortir-se'n, la veritat.
1: I per què no? Teniu clar per què no?
7: Doncs perquè, bueno, creiem que falta aquest consens polític, com amb els grans temes de país, no? Que cal un consens polític i una voluntat política, doncs, per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat sobre la taula, no? I en aquests moments creiem que no és una prioritat del govern.
1: Del govern, o hi ha algun altre partit polític que estigui posant pals a les rodes?
7: Concretament... és en general bueno, és els partits, els parlaments que hauria de tirar endavant i no ens estem en sortint.
1: És a dir, que de moment això no sembla una prioritat per al govern o pel país de Catalunya. Càritas, ens ho deies, ha acompanyat fins ara més de 3.000 persones en el procés de regularització. Tu ens parlaves de l'acompanyament en general, jo ara parlo de la regularització, però només la meitat, segons heu posat a la memòria, han pogut formalitzar la sol·licitud. Quines barreres reals s'estan trobant aquestes persones, aquestes 3.000 que han iniciat aquest procés de regularització? Insisteixo, només 1.500 han pogut presentar de forma correcta la sol·licitud. Quines són les traves principals amb què es troben?
7: Doncs algunes, per exemple, doncs no disposen els antecedents penals, no? Que aquests que els han de demanar als seus països d'origen, doncs estan costant en arribar aquests papers, no? I també, doncs, altres tràmits de documentació que cal requerir, que estan requerint, que no estan arribant.
1: Hi ha dues coses, Cristina, d'aquest tema, d'aquest procés de regularització, que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Una, que moltes famílies s'estan endeutant per poder-se regularitzar, i després, un altre tema que també m'agradaria que em comentessis és la invisibilitat dels infants en aquests processos. Què vol dir que els infants estan quedant fora del radar administratiu? A veure si podem respondre aquestes dues qüestions.
7: Sí, el tema dels infants, no? Realment és molt important poder regularitzar els infants, perquè és el futur, no? de la nostra societat, no? I és molt important que tot el nucli familiar pugui tirar endavant aquest procés de regularització. Val? I l'altra pregunta, perdona?
1: Sí, l'altra pregunta era l'endeutament de moltes famílies que per poder regularitzar...
7: Clar, nosaltres ens vam donar compte que quan començàvem el procés de regularització, doncs aquestes moltes persones, ja per l'angoixa de no poder tirar endavant de no arribar a temps a regularitzar, ja s'havien endeutat per poder poder garantir aquesta regularització, no? I llavors els trucàvem des de Càritas, persones que nosaltres atenem, per dir-los, no? Doncs per ajudar-los en aquest procés, i ja s'havien compromès econòmicament amb
1: alguna gestoria,
7: i realment bueno, sap greu, perquè algunes persones han fet un endeutament molt important per poder-ho tirar endavant.
1: Doncs, Cristina García, no tenim més temps avui. T'agraïm moltíssim la teva presència aquí, que ens hagis fet, si més no, 5 cèntims d'alguna d'aquestes coses que tant us preocupen i que tant treballeu, i des de fa tants anys, perquè Càritas, evidentment, teniu molt temps de feina i molts anys que fa que la feu. Gràcies, doncs, per estar amb nosaltres avui.
7: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. Per saber com es presenta aquesta darrera jornada d'exàmens, ens desplacem ara fins a Reus, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, i tenim a la Clara Marchiegui i el Jordi Olària, companys de Canal Reus. Jordi, bon dia. Quin ambient respiren els estudiants en aquest darrer dia de la selectivitat? No sé si hi ha gaires nervis o ja estan més tranquils.
8: Bon dia, companys. Jo crec que podríem parlar de nervis a la baixa. Com dèieu, és la tercera jornada d'aquestes proves d'accés a la universitat per a uns 45.800 estudiants d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, en instituts i campus universitaris com aquest campus Vallissens de la URB on som ara. Si examinen, com dèiem, des de dimarts acabaran avui aquells exàmens en total 35 matèries diferents en funció de les que escollin i del batxillerat que hagin estudiat en el cas de que ho hagin fet. També hi ha alumnes de mòduls. Tot plegat, com dèiem, ja han superat dos dies, s'enfronten al tercer amb nervis a la baixa en un any en què hi ha hagut rècord d'inscrits, d'alumnes inscrits arreu de Catalunya, i en què la novetat principal ha sigut l'ús de detectors de dispositius electrònics de manera aleatòria a tots els centres on s'han fet proves d'accés a la universitat. Ho explicava, de fet, un dels presidents de tribunal d'aquest campus, el Vallissens de la URB, volíem dir, que les proves han anat bé i que, a més, tot i que hi havia aquests detectors, no han hagut de fer-se servir gaire.
9: Ha anat molt bé, com sempre, sempre hi ha nervis, algun estudiant que s'equivoca d'aula, de tribunal, però tot es pot solucionar. I sí, hem tingut alguna errada en algun examen, però també ho vam solucionar ràpid. Han estat molt, vull dir, curosos els estudiants. És a dir, no hem detectat un ús així molt excessiu ni de ningú tipus de la IA. Sí que hem fet al principi de cada examen, recordem les instruccions que no podem fer servir.
8: Unes proves d'accés a la universitat que acaben avui, han començat, comencen de fet d'aquí a uns minuts a les 9 del matí amb l'examen de català, l'última de les assignatures troncals que quedava, i dues sessions més d'examen en funció de les assignatures escollides entre un ventall de 10 matèries. Tot plegat, tenint en compte aquest ventall de matèries per examinar també de les carreres que volen fer i del BAT que hagin cursat, quan hem preguntat als estudiants com els havien anat i quins nervis tenien avui, opinions per tots els gustos.
10: Bé, bastant bé. L'important és que ja s'està acabant, que avui ja és l'últim dia, però de moment bastant bé.
11: Sí, alguns exàmens una miqueta més difícils que altres, però bueno, en general bastant bé.
10: Periodisme.
11: Jo, si tot va bé, pedagogia.
10: Sobretot matemàtiques és el pitjor, però bueno, avui el tenim, a veure com va.
12: Molt bé, menys mates del científic. Mates del científic va ser molt malament.
13: Bueno, una mica tot, alguns millor i alguns pitjor, però en general bastant bé.
12: Fisioteràpia.
13: I jo pedagogia.
8: Tot plegat culmina avui, com dèiem, per a 45.800 alumnes d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, un alumnat que sabrà el 23 de juny en primera instància quines notes ha tret d'aquestes proves d'accés a la universitat i que després d'un període de revisió quedaran definitives el pròxim 7 de juliol.
1: 5 minuts només els que falten ara mateix per arribar a les 9. Gràcies, companys. Aquestes proves de selectivitat que avui s'acaben. Nosaltres també estem a punt d'acabar aquest Notícies en Xarxa, recuperant d'alguna manera el nostre principal argument informatiu. El Papa ha sortit fa pocs minuts rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat, després de tancar la seva visita de dos dies a Catalunya. Lleu XIV ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, també, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu periple, el seu viatge apostòlic, després de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família de manera molt espectacular, com un acte central que va deixar bona part de la ciutat, però també segurament a bona part del país i del món bocabadat. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui. Un dia més els agraïm la confiança, l'haver estat aquí pacients amb nosaltres i us esperem demà a partir de les 7 del matí. Demà ja és divendres. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dia.
0: La xarxa de comunicació local.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dijous, dia 11 de juny, comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Una Via Directa on avui parlarem de la remodelació del Parc Central. La presentació es va realitzar aquest dimecres, un Parc Central que serà un pulmó verd amb un espai d'esdeveniments, jocs infantils, d'aigua, pícnic i zona per a gossos. Avui també comentarem altres informacions, parlarem del Festival de la Gent Gran de Fi de Cursa, que serà aquest dissabte en el Teatre Núria Espert. Seguirem parlant d'informacions referents a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també dels centres educatius de la ciutat i que la comunitat educativa de la ciutat es planta. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació. També farem referència al lliurament dels premis de la cursa de la primavera en els centres educatius i també les distincions en diferents instituts i escoles de la ciutat. Comptarem també amb l'espai de Llueva o Truene, el podcast de meteorologia, amb Carlos Lara i Alan Alguacil. Escoltarem avui el podcast corresponent a aquest mes de juny i també comptarem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio, l'espai de Sendes. I més a més, les recomanacions de vins amb Carles Piera. Tot això en aquestes dues hores del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Aquest dimecres s'ha presentat el projecte de reforma del Parc Central de Sant Andreu de la Barca, un projecte que transformarà aquest indret de la ciutat, un espai amb esdeveniments, jocs infantils d'aigua, pícnic i zona per a gossos formaran part d'aquest nou Parc Central. A la presentació hi va ser el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
4: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el per què d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, del barri, del parc, perdoneu. A més, aquest parc és també, o forma part també aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
5: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
4: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda i, per tant, això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
5: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha

0: que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
1: En el projecte han vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
0: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
2: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
3: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot. Crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
1: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
3: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals, i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podrà transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir, repeteixo, enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
1: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
3: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una altra de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
1: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
3: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors

0: provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una altra, en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne. Perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja diguem-ne de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
1: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
0: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el canal Sedó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
1: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
2: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
1: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat perquè hi ha forats i passarem a un parc central obert al barri.
2: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
1: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
3: La presentació de la remodelació del Parc Central, presentació que es va realitzar aquest dimecres en el mateix Parc Central, a través de les xarxes socials i també la pàgina web de radiosantandreu.com podeu veure tot un seguit d'imatges de com quedarà aquest Parc Central.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'alcalde Marc Giravet ha destacat el missatge de convivència del papa Lleó XIV durant la històrica visita a Montserrat. Entre els representants institucionals convidats a Montserrat hi havia l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giravet, convidat expressament per l'abadia de Montserrat. L'alcalde ha valorat a Ràdio Sant Andreu molt positivament la seva participació. Un papa de l'Església Catòlica ha visitat Montserrat per primera vegada en 44 anys, des que Joan Pau II ho va fer l'any 1982 al Montserrat. Monestir no havia tornat a rebre la visita d'un pontífex. Ho ha fet aquest dimecres, 10 de juny, el papa Lleó XIV ha protagonitzat una jornada històrica. El Sant Pare ha arribat a Montserrat poc abans de les 12 del migdia i ha recorregut el trajecte entre el Mirador dels Apòstols i l'entrada de l'abadia a bord del papa mòbil, saludant totes les persones congregades al llarg del recorregut i un cop a l'interior de la basílica ha presidit la pregària del Rosari i ha impartit també la benedicció final amb un acte carregat de simbolisme. Un dels moments més emotius de la jornada s'ha viscut quan l'Escolania de Montserrat ha interpretat el Salve Regina i el Virolai, himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat davant d'un temple ple de fidels i també d'autoritats. Entre els representants institucionals, com dèiem, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giravet.
2: Bé, molt contents, primer de tot perquè l'abadia de Montserrat ha convidat expressament a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a poder participar d'aquest acte, un acte molt important pel col·lectiu que hi viu a la muntanya i practica, diguéssim, els afers religiosos, i per tant molt contents per poder ser allà i poder representar els creients de Sant Andreu de la Barca en un acte importantíssim, que és la visita del papa Lleó XIV al nostre país i en concret a Montserrat. I també vull destacar del que el papa ha volgut traslladar amb les seves paraules, doncs aquestes paraules, diguéssim, d'intentar entre totes i tots, doncs, crear ambients on l'amor, la pau, la proximitat, l'ajuda al desfavorit, doncs, que són molt més importants que l'odi, la distanciació, la discussió. I jo crec que en els moments actuals en els que estem vivint, on hi ha col·lectius, grups polítics que es dediquen a posicionar-se en els extrems, assenyalar, diguéssim, a col·lectius desfavorits, doncs això no és precisament el que molts defensem, i en aquest sentit el papa també ha reforçat aquest missatge de que hem de ser, doncs això, doncs molt més inclusius, hem de treballar més en pro d'aquelles persones més desfavorides per intentar que tothom tirem endavant i evidentment sigui amb concòrdia i amb pau. I aquest és un missatge que l'agafo i també me l'emporto a Sant Andreu de la Barca, doncs, per poder practicar, per poder treballar en la nostra ciutat, on una ciutat molt petita, on convivim moltes persones, i crec que aquest és un missatge conciliador, és un missatge que ens pot ajudar a que la convivència vagi molt millor.
1: El papa Lleó XIV finalitza el seu viatge a Catalunya amb el darrer acte a la Sagrada Família.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana també hem conegut la notícia que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta a les escoles, no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació.
3: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
4: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
3: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
4: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
3: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
4: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
3: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
4: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
3: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
4: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
3: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
4: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
3: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
4: Ens hem plantat, sí. Però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
3: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
4: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
3: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: I una altra qüestió relacionada amb les escoles de Sant Andreu de la Barca. Fa unes setmanes es va celebrar la cursa de la primavera. Les escoles i també instituts de Sant Andreu de la Barca van tenir un protagonisme especial i aquest dimecres els centres educatius han rebut els premis i les distincions per la seva participació a la cursa de la primavera.
3: Les tres escoles de Sant Andreu de la Barca que més participació van tenir durant la cursa de la primavera han rebut 150 euros en material esportiu. Un premi que s'han endut l'Escola Sant Andreu, l'Escola Josep Pla i l'Escola Vall Palau. Totes tres van aportar gairebé 300 corredors. A més, des de l'executiu local han volgut distingir altres centres educatius fora de la primària, que també s'han implicat amb força, com l'Institut Montserrat Roig i l'Escola Bressol Casa Pedemonte. L'Escola Josep Pla va ser el centre educatiu amb més participants, amb un total de 105 alumnes inscrits. En segona posició va quedar empatats les escoles Sant Andreu i Vall Palau, amb 76 participants cadascuna. L'Institut Montserrat Roig va ser un dels que més gent va convocar, vora de 130 inscrits, assegura Marc Moleón, professor d'Educació Física del centre.
5: Doncs bé, va ser una proposta a nivell de centre, també, que ens semblava una iniciativa molt bona per part de l'Ajuntament, i a més vam decidir incorporar-ho també a nivell curricular dins de la nostra matèria, i aleshores vam començar a fer difusió a través de tots els cursos, i en total crec que tenien vora 130 inscrits, però bé, el dia de la cursa, doncs, al final, entre partits de federats, etc., crec que va baixar una miqueta aquest nivell, però sí, vam superar el centenar de persones.
3: Què representa per tu, que ets professor d'educació física, però també pel centre, l'activitat física i l'esport?
5: Home, doncs, primer que és un, crec que és un dels pilars que la nostra societat hauria de tenir, no? Aleshores, crec que és un fet molt senzill a través d'una cursa d'un quilòmetre o cinc quilòmetres, no? Que en aquest cas depenia de l'edat, doncs això, fer primer municipi, segon que nosaltres vam aconseguir també mobilitzar molts professors que són de fora en un diumenge que cadascú té la seva vida social, familiar, etc. I crec que, a part del component aquest d'activitat física, doncs és un component social molt important que et fa sentir, en aquest cas, doncs, un sentiment d'identitat, no?, com a centre també.
3: Heu rebut una menció per la participació, l'alta participació a la cursa de la primavera. Què representa per vosaltres aquest reconeixement a la implicació?
5: Doncs precisament quan vam començar a fer tota aquesta difusió pel centre buscàvem, no buscàvem un reconeixement ni molt menys, però el que volíem era això, no?, una resposta per part de l'alumnat i del propi professorat, i així va ser. Per tant, doncs estem molt orgullosos d'haver-ho aconseguit, no?, que la proposta que fos aquesta i que haguem complert una miqueta amb les expectatives pròpies i que a més doncs tinguem aquest reconeixement per part de l'Ajuntament.
3: Heu superat les expectatives, jo diria, no?
5: Sí, exacte, totalment. Vam dir, va, anem intentar doncs superar la xifra que teníem l'any passat, que la veritat que no arribàvem ni a 50 inscrits, i aquest any doncs mira, els hem més que triplicat. Per tant, ja et dic, super orgullosos d'haver-ho aconseguit.
3: Per l'any que ve fareu aquesta difusió, seguireu intentant pujar encara més la xifra?
5: Bueno, sempre que es pugui, oi tant, però jo crec que si l'aconseguim mantenir ja és tot un mèrit. Per tant, sí, seguiríem en aquesta línia.
3: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, quina és la imatge o el moment que us han portat d'aquesta edició de la cursa a la primavera?
5: Bé, al final, com t'he dit abans, crec que a nivell de component municipal i social, i crec que és molt important doncs que la gent se n'adoni que fer activitat física és molt senzill. En aquest cas era una activitat organitzada, però que no costa res sortir, fer un recorregut, sigui caminant, sigui corrent, i millorar els teus hàbits saludables a través de l'impuls aquest que ens ajuda a través de l'Ajuntament, no? Però crec que el més important és això, doncs fer veure a la gent que l'activitat física es pot aconseguir a través de qualsevol forma.
3: Dins del vostre gran grup de participants, hi havia alguna persona que hagi aconseguit podi?
5: Sí, hi ha un noi a segon d'ESO, el Marc Cordura, que va quedar a la tercera, si no m'equivoco.
3: El director de l'escola Sant Andreu de la Barca, Daniel de Riba, relata que va ser la voluntat i l'esforç del centre el que va portar l'alta participació.
6: Bueno, insistint a les sessions d'educació física, l'ajuda de les tutories i també amb l'ajuda de les delegades que els hi fèiem al recordatori o a través del Consell Escolar també dels representants, i també al final el dinàntia, no?, enviant les comunicacions i fent-ho fàcil, generant enquestes on podies dir si participaves o no, i així podien saber qui deia que no i animar una mica a la gent a través de la mestra d'educació física, sobretot.
3: Quina importància té l'activitat física i l'esport en el vostre centre educatiu?
6: Molta, és cabdal l'activitat física i l'esport. De fet, nosaltres, a més d'educació física, en les sessions setmanals, sempre fomentem les sortides a l'entorn. Tenim molt distribuït les activitats també a l'hora del pati, que moltes són també d'activitat física i esport, bueno, i forma part del currículum de les escoles de primària a tot el municipi.
3: En aquest sentit, què representa rebre aquest reconeixement per part de la implicació de l'alumnat per part de l'Ajuntament i sobretot aquest premi?
6: Era molt important perquè és un canvi. Nosaltres no havíem participat molt a la cursa de primavera, hi assistíem pocs infants i potser vam ser autocrítics en aquest sentit, vam insistir-hi, i és un orgull haver-ho aconseguit, i sabent que hi havia aquest premi ens enorgulleix encara més.
3: Són 150 euros en material esportiu. Hem vist que hi ha dins de la caixa hi ha moltes pilotes de futbol, un tauler de l'ajedrez. Per què heu escollit aquest material?
6: Mira, les pilotes perquè sempre acaben faltant, són unes d'escuma sobretot, estic veient, més algunes altres més petites, perquè les d'escuma donen la possibilitat de fer-les servir a l'hora del pati sobretot, perquè a l'hora del pati preferim no posar pilotes dures, i per això hem agafat d'escuma. Després una pilota així una mica més bona de futbol per les sessions d'educació física. Després hi ha un taulell de dames o escacs, i perquè tenim un espai a l'hora del pati dins del gimnàs que hi ha jocs tranquils i molts són jocs de taula, i mira, tocava renovar una mica.
3: Per acabar, com heu viscut dins de l'escola aquesta mobilització des de les famílies i de les alumnes al voltant de l'activitat física, al voltant de la cursa de la primavera? Comentaves que abans no teniu tanta aplicació, aquest any us heu implicat i heu aconseguit mobilitzar. Com plantegeu de cara a l'any que ve seguir portant molts alumnes a la cursa?
6: Ho hem viscut molt intensament perquè a més vam afegir la incorporació de la samarreta d'escola, que a través de l'AFA hem preparat i les famílies han comprat, doncs que es veiés vermell el dia de la cursa. Per l'any que ve seguirem amb la mateixa línia, tal com que s'ha quedat establert, el mateix protocol per fer per tenir un èxit en la participació de curs de primavera, amb les comunicacions, enquesta, i insistir, que segur que aconseguim inclús alguna mica més, o que inclús els mestres també pugi una mica l'assistència també. Bueno, és qüestió d'animar tothom.
7: Més enllà de xifres, més enllà d'èxit, quin moment us quedeu d'aquesta cursa de la primavera?
6: Bueno, veure el somriure de que els infants, potser els que no esteu amb nosaltres o no sou del sector, sorprenentment els infants quan ens veuen fora del cole, és com si, bueno, trobar-nos un altre cop per ells és com espectacular, saps? És com si fóssim famosos fora del cole. I els hi fa molta il·lusió que hi anem, sí, sí. I després al final estar units en el moment de la carpa, de sentir-te una mica d'estar en conjunt, de comunitat, és el que és maco el dia de la cursa.
3: Les escoles han rebut el seu premi de la mà del regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, i la regidora d'Educació, Anna Serra, un material que han escollit des de l'escola. El regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, remarca l'orgull que té per l'alta participació que ha tingut de nou aquesta cursa de la primavera, un esdeveniment que ja és més que exitós a la ciutat. De fet, enguany va mobilitzar gairebé 1.800 persones.
8: La participació és altament positiva. Com bé dius, tenim més participació que mai. També els centres educatius tenen més implicació que mai. Per tant, és una cursa molt consolidada, com vam dir en el seu dia, no? Una cursa que va en augment. Una cursa que fa goig, no?, d'organitzar-la com a ciutat. És un d'aquells esdeveniments molt xulos, superfestius, familiars, no?, que dona gust veure com la gent gaudeix i com, amb l'excusa de l'esport, d'alguna manera, no?, podem gaudir també dels nostres carrers. I, per tant, molt content i una valoració molt positiva també de la participació dels centres educatius, en aquest cas, no només els de primària, sinó també escoles bressol, secundària, que també aporten i donen aquesta, insuflen aquesta vida, no?, a la cursa de la primavera, que sense ells doncs, no podríem fer-la.
3: Estem parlant de que hi ha molts centres que han superat el centenar de participants. En teoria, els premis són per primària, però hi ha instituts de secundària, instituts de llar d'infants que tenen una altra participació. Esteu pensant o meditant potser en ampliar aquests premis a altres disciplines?
8: Doncs és una bona reflexió la que m'estàs fent, Joel, perquè veritablement amb aquesta participació també de les bressol i dels instituts, veritablement hauríem d'ampliar segurament, no?, aquest reconeixement. De fet, enguany és la primera vegada també que els hi fem aquest reconeixement, no?, de participació, que és més simbòlic, no?, que material, però al final no és més que aquest primer pas per arribar justament a reconèixer i ampliar segurament els premis o la dotació material, no?, que des d'esports al final donem als centres educatius perquè puguin també practicar esport en els seus centres, perquè tinguin aquest material i al final facilitar la pràctica de l'esport.
3: Aquests premis consisteixen en 150 euros en material esportiu. Ens pots fer una miqueta de resum que t'han demanat les escoles, que us han demanat en aquests premis?
8: En funció d'aquesta quantitat, cada centre educatiu, per la seva idiosincràsia, demana un tipus de material específic. Potser un centre ja té moltes pilotes i llavors no demana tantes pilotes, demana un altre tipus de material. Però això va en funció de la casuística de cada centre. Llavors el que es tracta és reconvertir aquests diners en quelcom que sigui útil pels centres. O sigui, no ho decidim nosaltres, sinó que dintre d'un directori de material poden escollir aquell que més s'ajusta a les necessitats de cada centre.
3: Quin paper tenen les escoles en aquesta cursa de la primavera? Més que res, perquè si fem números i cada escola mobilitza 100 alumnes, estem parlant de que és més de la meitat dels participants.
8: Sí, actuen com a veritables vectors o facilitadors a l'hora d'incrementar la participació o de dinamitzar, millor dit, la participació, no? Són uns actors fonamentals perquè aquesta cursa al final tingui aquesta dimensió de ciutat i de famílies, de cohesió social i de genuïtat, diguéssim, no? Són, al final, són imprescindibles perquè la cursa funcioni i perquè aquest esdeveniment tingui aquesta natura tal com és.
3: Aquesta cursa de la primavera no premia tant el que arriba primer, sinó tant premiaria millor la participació. Quin valor educatiu creus que té aquest plantejament que la fa diferent, aquesta cursa?
8: L'interessant és valorar o premiar la participació per se, no? No tant el fet de guanyar, no? Això també directament es vincula als valors, no?, d'educació per aquestes edats, de dir, el més important no és arribar o ser el primer, sinó el participar, no? en tot el que comporta, d'hàbits saludables, de practicar de l'esport, de respecte amb els altres, etc. Llavors, com apuntes, no és tant el fet de premiar aquells que fan les millors marques, sinó veritablement l'important és participar i practicar l'esport activament.
7: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, de tot plegat, quina és la imatge o el moment que us emporteu d'aquesta edició de la cursa de la primavera?
8: Jo m'emporto una imatge espectacular d'aquest dia de la cursa, tinc un magnífic record. Sé que és subjectiu, però veure tanta gent participant, no? I en la part final de l'esplanada, no? Gaudint amb totes les famílies, tots els centres educatius, etc. Me n'adono que veritablement és un d'aquells esdeveniments, no?, que fan somriure i que cada cop que tens aquest record, doncs fa goig i veus la projecció de futur que té.
3: La cursa de la primavera ha tornat a demostrar la implicació de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca amb l'esport i els hàbits saludables. Els premis entregats avui serviran per continuar fomentant l'activitat física als centres escolars.
1: Un dels temes que hem tractat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu és referent a les escoles bressol i el nou contracte amb les escoles bressol. El nou contracte de les escoles bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
9: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
9: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen. Molt encertadament, pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre, és una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, i en Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
10: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu, un dels capítols del podcast de Ràdio Sant Andreu, Llueva o Truene, amb Carlos Lara i Elena Alguacil.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, després del podcast de Lloba o Truene, l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme dels companys de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
4: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etcètera, etcètera, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etcètera, etcètera. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
3: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
4: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
3: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
4: Per exemple, hi havia la pintura al trem, tot i que el trem s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al trem de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir, pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al trem, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
3: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs i molt a prop del Cap i Casal Comarcal.
4: Sant Quirze de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Oran i també el Cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estàvem al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
3: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
4: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, una psicòstas, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè, a més, està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
3: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
4: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una Amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
3: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
4: en el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etcètera, etcètera, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
3: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Lillet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
4: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre, l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etc etc. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etc etc, inclús per l'exterior.
3: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
4: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè, si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i, d'alguna forma, doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
3: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, en B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
2: Sendes.
3: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
5: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
3: Cap on ens portes avui, aviam?
5: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
3: Molt bé.
5: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
3: Caram.
5: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
3: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
5: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I, al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sota bosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat, i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària, amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre pinedes, clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I, tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat, Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les pinedes i a l'alzinar, i de nou per l'eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
3: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
5: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
3: Desnivell.
5: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
3: En quant de temps la farem?
5: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
3: Grau de dificultat de l'1 al 5.
5: 1 i mig sobre 5, només.
3: Referències a internet.
5: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, ruta del vent d'un usuari que es diu Mr. Terry.
3: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
5: Salut i república.
6: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
3: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
6: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu van baixar en una zona amb serveis, per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs, ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Siriguilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just al davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una, potser, a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, a reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes, on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha la ciutat. De fet, hi ha algunes zones amb hotels. Us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vaig trigar una estona en arribar. Però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
3: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que, com sempre, tingueu una molt bona ruta.
1: L'espai de Sendes amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que també escoltem a Ràdio Sant Andreu els dijous. Abans hem escoltat el Llop Autruene, el podcast de meteorologia de Ràdio Sant Andreu. I tot seguit, més informacions a continuació, ja que estem a la setmana del vi i també la setmana de la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca, amb activitats que continuen al llarg de la setmana, doncs ja sabeu que a Ràdio Sant Andreu contem amb l'espai de vins amb Carles Piera.
7: Vins i caves de bon veure. Vins per gaudir del que ens dona la natura i la mà de la mà. En aquesta secció ens ajudaran sommeliers professionals a trobar vins i caves moderns amb una bona relació qualitat-preu per fer festa en qualsevol moment. Salut! Avui farem una secció de vins pensada per finals de primavera i principis d'estiu. I en aquest cas farem un de cada. Farem un vi blanc, un rosat i un escumós. Començarem amb blanc de Xeri Sena 2024 de la DEO Empordà. Està fet per la cooperativa agrícola de Garriguella, que porta mig segle d'activitat a l'Alt Empordà. Treballen amb la idea d'unir tradició i innovació. En el vi que ens ocupa, el raïm prové de vinyes velles de garnatxa blanca de 50 anys i, de fet, envelleixen 3 mesos en barriques de roure francès. És de color groc, net i brillant. Dóna aromes de fruita blanca amb toc de vainilla. En boca entra ample, és fresc i amb final llarg. Marida amb formatges, arrossos, peix i carns blanques. Ens anem ara amb Deja Vu Rosado Selección Especial 2023 Vino de la Tierra Castilla y León. Està fet per bodegues Pavo de la Oliva a Tudela de Duero dins de la denominació, com hem dit, de Vino de la Tierra de Castilla y León. Està fet amb 100% tempranillo amb vinyes d'uns 30 anys d'antiguitat. És de color rosa, brillant i transparent. A més, és fresc, amb notes de fruita vermella, maduixa i xercs. També té matisos balsàmics, florals i notes llamineres. En boca és lleuger i equilibrat, amb una acidesa que refresca, combinat amb una textura suau i sedosa, on també s'hi afegeixen notes cítriques. Aquest vi va guanyar dos premis, un al 2020, el de Ecoracimo i Ecovino, i un al 2021, del Concurs Mundial de Brussel·les. Té una producció limitada de 4.300 ampolles, però, evidentment, es pot trobar a grans capitals de província. Marida amb aperitius, amanides, marisc, peix i cuina mediterrània. Acabarem amb Ate Roca Corpinat Reserva 2023. Està fet per Ate Roca Anima Mundi, que es va fundar amb Agustí Torelló Civil i el seu fill Agustí Torelló Roca. Això a l'any 2013. Va començar com clàssic penedès abans de passar a la denominació Corpinat. Anem amb l'escomós, que té un copatge de 55% de macabeu i 45% de xarel·lo. Té una criança mínima de 20 mesos en ampolla i no porta licor d'expedició. És de color groc pàl·lid amb reflexes daurats. Té bombolla fina i persistent i dona aromes de poma reineta, pera i fonoll, a més pell de cítrics. Tot això en un fons de pastisseria i brioix. En boca és fresc, mineral, persistent i amb un carbònic cremós i ben integrat. És un escumós molt gastronòmic, tot i ser més adient per maridar amb arrossos de peix, assortits de fumàs i peix tant blanc com blau a la planxa o al forn, doncs també pot acompanyar tot un àpat. Recordarem que Blanc de Xericena 2024 de O Empordà està entre 9 i 10 euros preu de venda al públic. De Xabú Rosado, Selección Especial 2023, Vino de la Tierra de Castilla y León, al voltant d'uns 9 o 10 euros preu de venda al públic. Recordem que, com hem comentat, és una edició limitada de 4.300 ampolles. Si us interessa, sempre és més fàcil trobar-lo, per exemple, al Colmado Quiles de Barcelona a la Rambla Catalunya 65. I Ate Roca Corpinat Reserva 2023 està entre 15 i 16 euros preu de venda al públic. Esperem, com sempre, que us hagin agradat les nostres recomanacions i fins a la propera secció, salut!
1: Recomanacions de vins amb Carles Piera a l'Espai de Vins, a la setmana en què estem celebrant la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, amb diferents activitats al llarg de la setmana. El dia fort serà aquest dissabte, amb la presència de vins cellers a l'esplanada del Mercat Setmanal, i diumenge tindrem la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
3: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.
2: I és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El Caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al Castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des del Unicorn Pride. No us ho perdeu perquè... Jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible, això. És imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, I gràcies, com sempre, també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa. Preparats? Preparades? Comencem.
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
5: Televisió Espanyola Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i fins i tot alguns internacionals. petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
2: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitoria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
6: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parles tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. En vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises.

0: Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
1: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
0: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
2: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i a Girona.
3: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
4: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
5: Han estat entre els 15 i els 20
3: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
5: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
3: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
0: Ara bé... Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: comiendo y estamos ya a menos 3 semanas, tío.
1: Falta pasta, que vamos mal de tiempo, no sé, tío, no sé si lo vamos a conseguir, en serio.
0: No, Jordi, cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No me puedes decir esto, Jordi.
1: Tienes razón. Vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío. Claro que sí.
0: Para adelante, Jordi. Después de un año, tío, ya está aquí. 2 semanas, tío, 2 semanas y empezamos.
2: A las 16:35.
3: Deja de defenderse, joder, tiene que caer. A esos cálculos no me salen.
4: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
5: El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
6: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents, un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres a l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
7: Gràcies a tu.
8: És un plaer.
6: Hem vist imatges, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
7: 5 cèntims no, te puc fer 1 euro.
6: Perfecte, em va bé.
7: Una mica la idea neix de mostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
8: Hòstia, algo així, no?
7: La vieja del visillo.
6: Això, la vieja del visillo.
7: Pues la pel·lícula és una mica això, no? És com si poguéssim veure coses que no hauríem de veure, situacions una mica fora de lo comú a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
6: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carència humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material de les coses?
7: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
6: La piràmide mítica, sí.
7: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i demés, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o... Bueno...
6: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa
8: sí,
6: més.
8: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment... és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
6: La pel·lícula està estructurada en 3 actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamón, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
7: Bueno, tot està una mica definit també per lo que ve sent... És que és una pel·lícula amb molt concepte, no? Però el principal també que intenta tocar és... doncs, no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
6: sí.
7: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
6: Les regnes.
7: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat.
6: Uh-huh.
7: Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat... cedir davant de situacions que inclús ja veureu a la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen molt dures. I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o, no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
6: Sí. Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més.
8: Amb aquestes coses, jo és que... ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
6: Ho té més clar, no?
8: És així. Jo, si vols, parlo de temes tècnics
6: ara
8: i de producció.
6: Ara en parlarem, perquè, sí, ho tenim home, preparat. Aquest home ja ho té aquí molt estructurat.
8: Volem fer-li, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
6: I no hi hauria problema, totalment, no?, d'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no?, també fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
8: Tècnicament és un merder.
7: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, dir, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... Tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no?
6: Exacte.
7: Estàs allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
6: Sí, què això, passarà, no?
7: I això et permet també tenir l'espectador molt, molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
6: no.
7: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
6: És caríssim, no?
7: O la fas tota del tirón o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, pues, també vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
8: És així, és així.
6: Ni sí, més sí. Ni menys.
8: Sí.
6: A nivell tècnic, suposo que... doncs... serà una mica complicat, com comentàvem abans, no?
8: Sí,
6: però
8: portem...
6: els riscos tenen els seus perquès, no? I jo
8: sí.
6: Crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
8: Sí.
6: I Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
8: Fer una criatura d'aquestes és complex, vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal, és un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val... tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer... perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
6: Molt bé.
7: Sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica. No? Sí. I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga, som-hi.
8: Sí.
6: Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
7: Ah, però m'estan copiant tots.
6: T'estan copiant, sí. T'estan copiant. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
8: Està molt xulo.
6: Sí, i és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
8: A mi m'encanta més el programa, o sigui, sí, la postentrevista que l'entrevista. Com ho han muntat, és una passada.
6: És tremendo, la veritat.
8: Sí.
6: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
7: Naturalitat. Al final,
6: ni
7: molt
6: més ni menys.
7: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
6: Pim-pam.
7: Sí, sí. De dir,
6: vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
7: Per suposat. Sí.
6: Molta gent no s'ho creu, però és així.
8: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt, cony, que promet moltíssim.
6: Aquest també és important, eh? Donar oportunitats a gent, doncs, que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
8: Sí.
6: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla, veure?
8: Hòstia, això has trobat un tema molt filosòfic, eh? No ho sé.
6: És que m'ha fet pensar aquesta pel·lícula, clar, no? En molts aspectes. És que
8: també
6: és una pel·lícula que té un fons
8: però una
6: molt
8: cosa
6: potent.
8: Una cosa és el que penses, una cosa és el que...
6: Exacte, aquí està.
8: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries. Aquí podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que, evidentment, aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
6: Ni més ni menys.
7: Sí. Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco, però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre.
8: Sí.
7: Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves.
8: Sí.
7: Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcta, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
8: Exacte.
7: I això el cos t'avisa.
8: Sí. Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha, jo què sé, hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però l'important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torcer una cosa o no, o sí, o...
6: Mm-hmm.
8: És molt interessant, això.
6: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no?, i allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
8: Gràcies.
6: Caso cerrado, saps allò?
8: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció i amb la pàgina web.
6: Que avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
8: Està amagat.
7: És tímid.
6: Si vol parlar, però no, avui no vol, eh? Ens ha apartat el micro, eh? Ell està aquí avui en
8: és
6: plan
8: un crac,
6: de suport.
8: És un crac.
6: Suporter. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
8: Correcte.
6: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer. Endavant.
7: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny. I de formes pues, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat pues, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes. Però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema... Però també estem amb els dubtes de... Ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
6: Exacte, correcte. Sí. Qui sap? Qui sap?
8: Qui sap? No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh?
6: Feu-hi, jo tampoc.
8: Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
6: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming, i està molt, molt bé.
8: Sí, home, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, estem... O sigui, tu, des de fora, poses res, 5, 10, 20 euros, i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
6: Home, és un curro, això, nois.
8: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible, i a més
6: com
8: estem...
6: Com el pack de tinta i sudor.
8: Epa!
6: Sí.
8: Interessant.
6: Home, atenció, eh?
7: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients, que si volen conèixer l'Octavi Pujades, o si volen conèixer el Marcos Franz, per o exemple, algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada, i a més veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
6: Brutal. Pues sí, pues més sí. A més tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu és important. La veritat és que, a més, les fotos estan molt cuidats. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidats. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia.
8: Sí,
6: i
8: ho heu cuidat.
6: I això també s'agraeix i es veu.
8: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent i estem fotent canya, sí, sí, sí.
6: Comentar-vos també que ara el juny arrenqueu ja. No? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
8: Tots els rodatges.
6: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
8: I tant.
7: Sí, bueno, la idea és comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
8: Sí.
6: No tothom pot gravar allà, tampoc.
7: No.
8: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna
6: cosa. Poca broma,
7: I deixa de comptar.
6: Sí, no? Aviat.
8: Sí.
7: Després rodem doncs, un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està. O sigui, el rodatge dura una setmaneta.
6: Pim-pam.
7: Sí.
6: Per lo que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
7: Clar, perquè
6: és que l'equip... Quin equip moveu, més o menys?
7: Més de 60 persones.
6: Bo.
7: I volem fer un projecte oficial... legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant, no és un projecte d'escola que li podem dir, vine, i et donem 5 euros així.
6: No,
7: volem que tot sigui oficial perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals.
6: Sí.
7: De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
6: Està aquí ja.
7: Està aquí.
6: El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
8: Sí.
6: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de, bueno, pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar, i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Presentar paperassa i tot això, És un curro, això, eh?
8: És una liada. Si això,
6: i quan
8: dies
6: no demanen
8: de...
6: una cosa, demanen una altra.
8: Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens ha faltat això, ara l'altre està malalt. És un merder. Estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
6: Un meset potent,
8: sí, sí,
6: no?
8: Sí, sí, sí, sí.
6: Ja és això, ja és això.
8: Sí.
6: Escolteu-me, la moneda, que parla de història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi a Albert Camí pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, tenir aquesta moneda a les teves mans. La moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. No es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí units, sí, per una simple moneda.
7: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow, que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia justament és que aquesta moneda no és una moneda normal. Mm-hmm. És una moneda que té 6 braços, a l'home de Vitruvio.
6: Exacte.
7: I en principi l'home de Vitruvio en té 4. Aquests 2 braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Que per dir-ho així.
6: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
7: Llavors, bueno, és un fil invisible que nosaltres tracem. Mm-hmm. I que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim. I un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
6: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? de la història. Uh-huh. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allà ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i a gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? Com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
8: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí... I, a més, amb una... No sé si dir-te, un boom. Nosaltres, des de Common, rebem guions cada setmana. Vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé... És si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres, amb la gent amb la que hem parlat, en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè molt diferent. Ho dic en sèrio, rebem moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
6: Que el sector s'està movent, i això és important.
8: Sí,
6: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc, i que està molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
7: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor...
6: Ni més ni menys.
7: A millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, i ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
6: Tampoc
7: tan
6: tenia un reconeixement tan gran.
7: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i de més. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que, jo què sé, a Pozos d'ambició, també.
6: Correcte.
7: Ell fa pel·lícules molt corals. No hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos, i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. Uh-huh. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
6: Inacabable, no?
7: Sí.
8: Bons apoyo, noms. Apoyo la emoció en total.
6: Sí, sí, sí.
8: Jo és que vaig, jo sóc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
6: Molt bona, sí.
8: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
6: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
7: Jo, per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
6: Que bona aquesta.
7: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls. Mm. I molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes, pues és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
8: Mm, és bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes, el loco.
6: La gent ja no comprarà metàl·lic, ara ja.
8: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta el tarro, jo ja estaré content, perquè crec que donarà de pensar i, a més, jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida, sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
6: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami, i sobretot recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
7: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
6: Sí.
7: I res, pues, infinites gràcies, perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs, estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi, també. I no sé, que si segueixo em poso motiu.
6: Molt bé, també va bé.
8: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom. I a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
6: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre el caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres, i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
8: Gràcies.
7: Gràcies. Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants. A veure... Toni, que estàs aquí! Toni, què tal? Ai, ai, ai, que no surt. Ai, Toni!
1: Què tal, la vista de Caixa Porta? Ara. Soc Antoni Rovira i tu, que estem amb la caravana de l'amor.
0: Vinga.
1: Bueno, la caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornios Pride. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está, ahí está, con el tiburón todos, ahí está, todos, ahí se la llevó el tiburón, no pare, chingue, chingue, no pare, todos, todos, arriba, vamos, os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, calidad, va, Miskiana, va, al centro. Miskiana, al centro, vamos. Miskiana. Una super vedette con cuatro brillos y lo demás al aire libre, Miskiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las cadenas. De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, dile, Sam.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, a l'Unicorn Pride.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No, ja entenc. Va, va, va, va. El Carlos Guan també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa amb un... mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Miskiana. Balla, balla. El tiburón.
5: Un petó per la Caixa Tonta.
1: El tiburón, canta.
5: No pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue.
3: No pare, sigue, sigue.
1: A veure, a veure, a veure, a veure. Dona més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola. Què fa la bruixa Lola?
6: Hola, què tal? ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡A todo el mundo!
1: ¡Té ganas de mossegar! A ver, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, hola, hola, hola, Paco.
7: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno los aclara con este chivantesco gerente chivarrio de coña.
1: Un camarero, ¿dónde está lo que lleva?
7: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
1: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
8: Hola, jo sóc la Maria Espatec, et volia fer unes preguntetes.
1: A mi unes preguntes per bolet.
8: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Pride Ebre.
1: Estem sortint per la xarxa, per el programa La Caixa Tonta, Ho compartim,
8: sí?
1: O no?
8: I tant, que sí, sense problema.
1: Com te dius, perdona?
8: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
1: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas, què vols dir?
8: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
1: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu. I vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. A on no hi ha edat, a on no hi ha... Mires, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure, n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
8: I tant, superimportant.
1: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
8: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
1: Què t'ha pintat aquesta cara tan guapa?
8: Jo mateixa.
1: Tu mateixa? És pintora?
8: Sí, i tant. Doncs digue'm. Gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
1: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Adéu. Records a la Casa Tarradellas.
8: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
1: Bé, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
9: Yo aquí estoy dándolo todo y...
1: No vas a perder el ritmo ni nada.
9: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
1: ¿A qué vienes?
9: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien como siempre.
1: Más diversidad y color no puede haber.
9: No, esa es la mejor que tenemos.
1: Bueno, això de que és la millor. Mira, mira, mira quina que baixa. Les vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa, què passa? Però què passa?
9: No passa
1: res. La veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
9: Sergio, yo no. Le he dicho si quiere el abanico.
10: Coses de família.
1: Les coses de família. Aquí som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
11: La bruja Lola.
1: La bruja Lola.
11: Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, qué mal iríamos.
1: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
11: No. Una puerca.
1: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser models, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas, de qui vas?
12: Vaig del més mejor del mundo mundial!
1: De qui vas, sisplau? En quin personatge t'inspires?
12: M'havia de vestir el Chiquili 4, que al final he fet un mix.
1: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Chiquili 4 i he acabat pintat. Bueno... Pintat com un pierrot.
12: No sé de què, no sé de què.
1: Una mica trans, eh?
12: Però bé, no?
1: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
12: Destrans total.
1: Trans total. Mare de Déu, mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem i que gaudim de la festa. Tu, som... La carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van al salt!

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorn Sprite, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, eh? Ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hay otro amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: centro aquí.
1: Vale, però vols provar això de fer l'enfrada o no?
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitoria i la seva secció de la història de la tele. I al racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dijous, dia 11 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del projecte de remodelació del Parc Central. La presentació es va realitzar aquest dimecres i parlarem de com serà aquesta remodelació d'aquest parc de Sant Andreu de la Barca, que serà un pulmó verd amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, pícnic i zona per a gossos. Avui també parlarem d'altres qüestions. Acabarem parlant de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Aquest dimecres va estar a la Sagrada Família a la tarda i al matí va estar a Montserrat i va assistir l'alcalde Marc Giribet. Avui escoltarem les seves paraules i valoracions sobre la visita del Papa a Catalunya. I avui també parlarem del casal de la gent gran Maria Aurèlia Gamany. Parlarem de l'oferta de tallers a partir del mes d'octubre. El nou curs començarà amb 17 tallers estables durant el curs 2026-2027 i també parlarem de quan comença el període de les inscripcions. És per això que ens acompanyarà la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos. Avui seguirem parlant de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Ja sabeu que l'acte central serà aquest dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal i que diumenge tindrem la tercera edició de la Fira del Vermut. I també avui preguntarem als santandreuencs i les santandreuenques sobre l'inici del Mundial de Futbol. Aquestes i altres qüestions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Aquest dimecres l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de la remodelació del Parc Central. Serà un pulmó verd amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, pícnic i també zona per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrascó.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Giribet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
4: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos, usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar amb aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor, sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals litorals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
3: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
4: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del Passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda i, per tant, això és una, jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
3: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passaràs a un parc totalment obert.
4: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa dels més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
3: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
4: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loca. I, per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
3: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
5: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat.

0: cal?
1: Pues en aquí suprimim el que en diem els embornals i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant una, bueno, estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podrà transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir, repeteixo, enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
0: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
1: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una altra de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
0: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
1: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema que sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja diguem-ne, de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
0: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
1: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sadó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn, que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
0: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
2: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit crec que la perspectiva

0: que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millors recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
1: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat, perquè hi ha forats, i passarem a un parc central obert al barri.
0: Doncs sí, el parc s'obrirà, perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
1: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
2: Anem amb d'altres informacions en aquest InfoSap. Tot seguit parlem dels tallers de la gent gran, del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, que arrencaran la propera temporada, concretament a principis d'octubre. La regidora de gent gran, Isabel Marcos, avança avui a Ràdio Sant Andreu algunes d'aquestes activitats que es duran a terme al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, com també, doncs, farà l'anunci de quan comencen les inscripcions. El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca iniciarà el curs 2026-2027 amb una oferta ampliada de tallers per fomentar l'envelliment actiu, saludable i també participatiu. La programació incorpora noves activitats. Les inscripcions seran a finals del mes d'agost, principis del mes de setembre, però ja avançarem alguns d'aquests tallers i també d'activitats avui a Ràdio Sant Andreu. És per això que comptem amb la presència de la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tot i que són cursos que arrencaran el curs 2026-2027, per tant, al mes de setembre, sí que avancem ara alguns d'aquests tallers, perquè tenim novetats. Entre aquests tallers tenim noves activitats, com la ment activa o també el taller Connecta't.
3: Bueno, nosotros tenemos que planificar con mucho tiempo de adelanto, porque pensar que ahora los talleres que hacemos durante todo el año fijos acaban, como las escuelas, acaban ahora en el mes de junio, pero la gente mayor se quiere ir del casal sabiendo que el año que viene qué es lo que se va a hacer y cómo se va a tener que apuntar. Pensar que ellos, si se van a sus pueblos, se van de vacaciones, o incluso los que se quedan en el municipio, quieren saber, pues eso, qué días son los días de las inscripciones, qué talleres va a haber, cómo van a ser las inscripciones y, sobre todo, que no se queden sin plaza. Entonces, nosotros tenemos que prepararlo con mucho tiempo para que ellos y ellas puedan tener toda esta información y que puedan estar tranquilos.
2: El sistema que s'habilitarà és el mateix sistema que s'ha habilitat en el darrer any i que us va funcionar molt bé el fet de fer un sorteig.
3: Sí, porque teníamos siempre un problema muy grande y era que se hacía una cola inmensa que llegaba casi hasta el ayuntamiento desde el casal de la Gent Gran, y era como muy inhumano tenerla, y las personas cada vez se levantaban más pronto. Había personas ya a las 6 de la mañana para inscribirse en los talleres. Entonces decidimos que eso no era la forma de hacerlo, y el año pasado decidimos crear un sistema nuevo, innovar, y lo que hicimos fue un sorteo. Entonces, todas las personas tienen un número, recogen un número, y a partir del sorteo, el número que sale es el primero en inscribirse, y a partir de ahí se van inscribiendo a los talleres. Los repartimos los números los días 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre en el casal. Las personas pueden coger hasta dos números, y es importante que esos números los tengan, los guarden y los conserven, porque el paso siguiente es que el 9 de septiembre se hace un sorteo oficial y se publica el calendario, para que a cada persona se le da una franja horaria a partir del número en la que se puede ir a apuntar. Eso que evita, sobre todo, evita las esperas, que la gente esté largas horas en una cola, y ordena todo el proceso, y además da igual de oportunidades a todas las personas, porque no la que corra más, la que tenga más posibilidades, sino que todas las personas tienen las mismas posibilidades de apuntarse a los talleres.
2: Per tant, serà del 31 d'agost al 4 de setembre que es repartiran aquests números en el casal de la gent gran. El sorteig es farà el dia 9 de setembre.
3: Exacto.
2: I després les inscripcions ja tenim del 14 al 22 de setembre.
3: Exacto.
2: On tothom, doncs, ja sabrà quan ha de fer aquestes inscripcions.
3: I el 28 de setembre publicaremos las listas definitivas de todas las plazas que, de cada uno a qué plazas está asignado y asignada.
2: Tenim diferents tallers, que són els habituals: l'agilitat mental, l'anglès, català, informàtica, ball en línia, el playback, boixets, pintura, gimnàstica, sardanes, sevillanes, teatre, etcètera, etcètera, però tenim noves incorporacions. Hi ha, en aquest cas, un taller que és el del Ment Activa i un altre del Connected.
3: Bueno, tenemos 17 talleres en este momento funcionando. Siempre, cada año, la gent gran va cambiando. Los intereses de las personas que se jubilan en la ciudad van cambiando en función, pues, de cada generación. Y desde el casal, desde el equipo de gent gran, estamos siempre muy preocupados por ir creando nuevas actividades para responder a los intereses. Por ejemplo, el año pasado se crearon muchas actividades, por ejemplo, la del inglés, ¿no? Cada vez más, pues, la gente, pues, quiere seguir formándose. Este año tenemos dos talleres nuevos que tienen que ver con estas nuevas necesidades de la gente mayor, de la gente que se jubila, que es el de Mente Activa, que lo que hacemos es un taller de estimulación cognitiva, de aprendizaje, de lectoescritura, para determinados grupos que requieren un poquito más de acompañamiento, y por lo tanto es un taller con un número más pequeño de personas, y sobre todo estamos lanzando toda la parte que tiene que ver con lo digital. Cada vez más hay una necesidad de estar conectado a lo digital, son generaciones que no han crecido con el ordenador, que no han crecido con los móviles y que todavía requieren de mucho acompañamiento para poder hacer toda una serie de trámites que cada vez son más importantes. Y en ese sentido hemos creado, pues, un nuevo taller que se llama Connected, para aprender trucos útiles con el móvil, con la tablet, y para, pues eso, poder hacer las gestiones más básicas. Y bueno, y seguimos ampliando actividades, mantenemos la ampliación de los grupos de gimnasia y creamos un taller especial, que es un taller de carnaval. ¿Por qué? Porque el carnaval es una cosa que cada vez en el casal interesa más. Este año ya fueron más de 50 personas las que participaron en el carnaval, y hemos decidido que es un buen centro de interés para también trabajar en esa línea. Pues se tienen que hacer los disfraces, tienen que crearlos, eso implica, pues, toda la parte cognitiva, la parte de creatividad, toda la parte artística y todo lo que implica los vínculos y las relaciones y las amistades que se crean, ¿no?, en lo que es construir el carnaval. Y en ese sentido, pues, hemos creado este taller de carnaval, que también va a tener, pues, un espacio en el casal.
2: El fet del carnaval és segurament un dels grans objectius que hi ha en el casal de la gent gran, no només participar de forma puntual en aquests tallers, sinó que és, després d'aquests tallers, doncs, aquesta unió, no?, amb altres membres del casal, no?
3: Bueno, yo siempre digo, y me lo reconocen, ¿eh?, la gente que viene al casal. Ahora estamos por más de 700 personas, que yo diría 700 familias de San Andrés de la Barca, ¿no?, que tienen una persona mayor que viene al casal. El objetivo es cómo conseguimos que una vez que te jubilas tengas todos los recursos posibles en la ciudad para tener una etapa de vida activa, para continuar aprendiendo, para continuar relacionándote y para tener ilusión, ponerle ilusión a la vida, ¿no? Y en ese sentido, el Casal es una gran familia donde se hacen muchas amistades. Mira, continuamente, gente que llega nueva a la ciudad, que las familias la traen, ¿no? Pues para que ya no esté sola, que viva en el Hospitalet, que vive en Barcelona, ¿no? Se viene a la ciudad y una de las cosas primeras que hace es venir al Casal. Y una vez que se encuentra en el Casal abraza a todas estas personas, le da espacio, los hace sentirse incluidos y les hace participar ya no solo en todos los talleres, que son muchos, sino también en las excursiones, en los talleres puntuales que vamos haciendo, en todas las charlas. Tenemos talleres de atención emocional, de acompañamiento emocional para todas aquellas personas, pues que eso, cuando se hacen mayores, pues hay muchas pérdidas, vas perdiendo muchas cosas en la vida, no solo las pérdidas físicas, pues de la familia, de los padres, amigos, sino también las pérdidas de capacidades, ¿no? Cuando pues te cuesta más, pues vas perdiendo visión, vas perdiendo agilidad, ¿no? Y tenemos grupos de acompañamientos en toda esta parte emocional, ¿no? Y en cómo, a pesar de las pérdidas, seguimos teniendo una vida muy activa, con muchas capacidades, y seguimos ilusionándonos y teniendo vínculos. Sobre todo el tema de la soledad no deseada. Pues con todas estas pérdidas hay personas que se quedan muy solas, ¿no? Y el Casal es un espacio de relación, de vínculos, de gente que te espera, que si no vienes te va a llamar por teléfono y te va a decir qué te ha pasado, de gente que, con la que compartes ilusión por hacer ese baile de fin de curso, por esa excursión de 3 días donde pues eso, vas a tener compañía. Y en ese sentido, buah, pone los pelos de punta ver todos los vínculos que se generan y toda la ilusión que se crea, ¿no? Y eso hace que la vida tenga un sentido importante. El otro día hablaba con una médica de cabecera, ¿no? De una médica de primaria que me decía, no sé muy bien lo que hacéis en el Casal, porque me preguntaba, ¿no? Pero como que le está llegando a la consulta la ilusión de las personas mayores por todo lo que hacen. Y que me lo decía la médica de cabecera, ¿no? Que incluso que bajan la medicación y que le da un sentido, no solo una estimulación, pues es cognitiva, en cuanto a habilidades, en cuanto a tema físico, ¿no? Y bueno, la verdad es que es para sentirse muy orgulloso. Es uno de los casales con más actividad del Baix Llobregat y en ese sentido pienso que tenemos un tesoro en la ciudad.
2: Doncs són 17 tallers setmanals i diverses activitats complementàries obertes a tots els usuaris. Doncs s'ha presentat aquestes activitats per al curs 2026-2027 amb totes aquestes novetats. Recordem de nou les dates del 31 d'agost al 4 de setembre en el Casal de la Gent Gran. Maria Aurèlia Campmany es repartiran els números per al sorteig del dia 9 de setembre. Les inscripcions, segons l'ordre que dictamini el sorteig, es realitzaran de forma presencial del 14 al 22 de setembre i, finalment, les llistes definitives es publicaran el dia 28 de setembre. Per tant, aquells usuaris i usuàries del Casal de la Gent Gran que ara, després de la festa de fi de curs, doncs, decideixin fer vacances del Casal, doncs que marxin tranquils, perquè ja està tot programat a partir de finals del mes d'agost, que per això aquest any s'ha anunciat d'aquesta manera.
3: Exacto, y que estén tranquilos, que hay muchísimas plazas, hay muchísimos talleres, y que hay una oferta para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
2: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosotros, Jordi, como siempre, y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que el año que viene va a estar ahí en ese supercasal de la Gent Gran de la ciudad.
4: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: I el Papa Lleó XIV ja ha deixat a Catalunya. Aquest dimecres va ser present a la Sagrada Família. Recordem que membres de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca també van participar del dispositiu especial amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV en dimecres al voltant de la Sagrada Família, i dimarts també van participar en el dispositiu que es va realitzar al voltant de l'Estadi Olímpic. El Papa Lleó XIV aquest dimecres també va ser present al monestir de Montserrat, un monestir de Montserrat on entre els representants institucionals també va ser l'alcalde Marc Giribet. L'alcalde Marc Giribet ha destacat el missatge de convivència del Papa Lleó XIV durant la històrica visita a Montserrat. Entre els representants institucionals convidats a Montserrat hi havia l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, convidat expressament per l'abadia de Montserrat. L'alcalde ha valorat a Ràdio Sant Andreu molt positivament la seva participació. Un papa de l'Església Catòlica ha visitat Montserrat per primera vegada en 44 anys, des que Joan Pau II ho va fer l'any 1982 al Montserrat. Monestir no havia tornat a rebre la visita d'un pontífex. Ho ha fet aquest dimecres, 10 de juny, el Papa Lleó XIV ha protagonitzat una jornada històrica. El Sant Pare ha arribat a Montserrat poc abans de les 12 del migdia i ha recorregut el trajecte entre el Mirador dels Apòstols i l'entrada de l'abadia a bord del Papa Mòbil, saludant totes les persones congregades al llarg del recorregut, i un cop a l'interior de la basílica ha presidit la pregària del Rosari i ha impartit també la benedicció final amb un acte carregat de simbolisme. Un dels moments més emotius de la jornada s'ha viscut quan l'Escolania de Montserrat ha interpretat el Salve Regina i el Virolai, himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat davant d'un temple ple de fidels i també d'autoritats. Entre els representants institucionals, com dèiem, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
5: Bé, molt contents, primer de tot perquè l'abadia de Montserrat ha convidat expressament a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a poder participar d'aquest acte, un acte molt important pel col·lectiu que hi viu a la muntanya i practica, diguéssim, els afers religiosos, i per tant molt contents per poder ser allà i poder representar els creients de Sant Andreu de la Barca en un acte importantíssim que és la visita del Papa Lleó XIV al nostre país i en concret a Montserrat. I també vull destacar del que el Papa ha volgut traslladar amb les seves paraules, doncs aquestes paraules, diguéssim, d'intentar entre totes i tots doncs crear ambients on l'amor, la pau, la proximitat, l'ajuda al desfavorit, doncs que són molt més importants que l'odi, la distanciació, la discussió. I jo crec que en els moments actuals en els que estem vivint, on hi ha col·lectius, grups polítics que es dediquen a posicionar-se en els extrems, assenyalar, diguéssim, a col·lectius desfavorits, doncs això no és precisament el que molts defensem, i en aquest sentit el Papa també ha reforçat aquest missatge de que hem de ser, doncs, això, doncs, molt més inclusius, hem de treballar més en pro d'aquelles persones més desfavorides per intentar que tothom tirem endavant i, evidentment, sigui amb concòrdia i amb pau. I aquest és un missatge que l'agafo i també me l'emporto a Sant Andreu de la Barca, doncs, per poder practicar, per poder treballar en la nostra ciutat, on una ciutat molt petita on convivim moltes persones, i crec que aquest és un missatge conciliador, és un missatge que ens pot ajudar a que la convivència vagi molt millor.
2: A la visita del Papa Lleó XIV aquests dies a Catalunya també ens hem fet ressò i referència a través de Ràdio Sant Andreu, sobretot arran dels voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, que també han participat del dispositiu especial. I aquest dimecres al matí, com dèiem, al monestir de Montserrat, amb la presència de diferents autoritats, entre elles l'alcalde de Sant Andreu de la Barca.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre, com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tast molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència del Pla de Valles, com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona. I en aquest sentit, doncs, molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de, i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers, més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop pues, millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian.
0: Camprats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Camprats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu de Barca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Camprats, Anna Serra.
4: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs, sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs, sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
0: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
4: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs, preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
0: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
4: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
0: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
4: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Avui comença el Mundial de Futbol Masculí. Hem preguntat als santandreuencs i a les santandreuenques sobre aquest inici del Mundial.
2: Aquest dijous arrenca una nova edició del Mundial de Futbol i a Sant Andreu de la Barca l'esdeveniment no passa desapercebut. Durant un recorregut pels carrers del municipi, diversos veïns han compartit amb Ràdio Sant Andreu les seves impressions sobre la competició. Tot i que alguns asseguren que seguiran només els partits més destacats, la majoria reconeix que el Mundial continua sent una cita esportiva especial que desperta interès i conversa.
3: No, no tenia ni idea.
2: No saps que avui comença el Mundial? És l'esdeveniment esportiu més important, jo crec, del món.
3: Sí, he sentit coses i he vist alguna cosa a la televisió, a la ràdio, però no tenia ni idea que era aquesta data en concret. No és una cosa que m'atregui gaire.
2: No t'interessa el futbol?
3: A veure, només m'interessa el Barça, perquè sóc culer, i sí que m'agrada veure alguns partits, però els de la selecció, la veritat és que no sóc tan futbolera.
2: Si et preguntés on es disputa aquest Mundial, me'l sabries dir?
3: A veure... Crec que hi ha una part que està als Estats Units, però no estic segura, perquè alguna cosa he sentit que hi havia polèmica amb el tema del Trump i tal, però la veritat és que no tinc ni idea.
2: Estats Units, Mèxic i Canadà. És el primer Mundial que es disputarà en tres països diferents. Què et sembla que el Mundial per primera vegada es disputi en tres països en lloc d'en un i hi hagi tant desplaçaments, que és que consumeixi tant combustible, per exemple?
3: Doncs és que la veritat és que tots aquest tipus d'esdeveniments massius, ja siguin esportius o siguin del tema que siguin, fan... a mi em fan basarda perquè no m'agraden. Considero que no cal fer tanta despesa econòmica, ja sigui per consum de benzina, dels avions, que estaran bellugant-se per tot el cel, o ja sigui pel tema de màrqueting i publicitat i aquestes coses... que en definitiva aquests diners que es bellugaran es podrien invertir en altres coses més bones que ajudarien al planeta.
2: Serà l'últim Mundial de Lionel Andrés Messi i serà el primer Mundial de l'estrella del Barça, Lamine Yamal. Què et sembla que coincideixin aquestes dues persones en l'últim i el primer Mundial?
3: Home, com a culer t'he de dir que sóc molt fan de Lionel Messi. La veritat és que hem pogut gaudir del seu joc i... en Lamine Yamal, doncs és un jugador que projecta molt i crec que tindrà molts d'èxits i n'estic molt orgullosa. Com a esportistes considero que és de lo millor que hi ha al món i malgrat que no m'agrada gaire el tema del futbol, veure's jugar és un plaer i un privilegi i en aquest sentit doncs contenta i que crec que serà un comiat bonic per part d'un gran jugador del món com és Messi. I doncs segurament doncs veurem coses molt xules de Lamine Yamal que ens comença a acostumar.
2: Com a culer, què t'agradaria més? Que el Messi s'acomiadés amb el Mundial sota la butxaca, dins de la butxaca, o que Lamine Yamal debutés amb el Mundial guanyant-lo?
3: Jo sempre a favor d'Argentina en aquest cas, perquè sóc molt fan de Messi. M'ha agafat una època que sí que tenia més interès pel futbol i doncs la veritat és que la Lamine Yamal juga amb Espanya, vale, a mi no em crida, sóc més culer que Espanya, però sí que és veritat que tots aquells que els agraden veure futbol això no ho tenen en compte. Llavors a mi no és bueno, veurem bons jugadors, gairebé tots del Barça juguen al Mundial, doncs ok.
2: Bueno, tia, sap vostè que avui comença el Mundial de Futbol?
4: Pues sí senyor, sí que ho sé, sí, per les notícies d'ahir vaig veure bastantes notícies amb això del papa i de la seva família i sí que sé que comença el futbol.
2: Vostè el veurà, el Mundial, el seguirà?
4: Pues no el seguiré. Puntualment per alguna notícia que surti al migdia o a la nit per algun resultat i prou.
2: No li agrada el futbol, doncs?
4: No sóc seguidor de cap equip. A part del Barcelona, el Barcelona sí que m'interessa. Algunes cosetes.
2: Llavors, aquest Mundial, no sé si ho sap vostè, però és l'últim Mundial de Leo Messi i el primer de Lamine Yamal. Què opina vostè com a culer?
4: M'agradaria... No, amb això seria imparcial. M'agradaria que el joc anés bé, no hi hagi violència, no hi hagi racisme. M'interessaria que les coses anessin bé i netes i...
2: Tot i que em diu que no li agrada a vostè molt seguir el Mundial, si arriba a la final del Mundial a Espanya, la veuria? O si no arriba també, veurà la final del Mundial?
4: Bueno, sí que la seguiria la selecció espanyola perquè juga amb molts del Barça. Quasi tots són del Barça. Són 8 jugadors. Sí que la seguiria.
2: Vostè recorda quan era més jove el Mundial del 82 que es va disputar a Espanya?
4: Sí, sí que me'n recordo perquè hi havia Sant Boi i allà a Sant Boi, a l'hotel que hi ha al centre, hi estava la selecció italiana.
2: I amb quin record guarda d'aquella època?
4: No me'n recordo. No sé, no me'n recordo ni quina selecció. Va ser la campiona.
2: Itàlia, precisament.
4: Itàlia. Tinc el record d'Itàlia, però no ho sabia.
2: Buenos días, avui comença el Mundial. Vostè seguirà el Mundial?
5: Sí, segurament.
2: Avui és la inauguració, veurà el partit inaugural també?
5: Sí, també, a les 9 de la nit, sí, segurament.
2: Saps qui juguen?
5: México i Sud-àfrica.
2: Molt bé, o sigui que vostè té ganes, no?, de començar el Mundial?
5: Sí, sí, moltes ganes, sí.
2: Qui creu que guanyarà el Mundial?
5: M'agradaria Espanya, però crec que hi ha seleccions com França, Portugal i Argentina que faran molt difícil que Espanya pugui guanyar, però espero que surti bé tot i guanyem.
2: Vostè, fora de les seleccions, és d'algun equip? És del Barça, el Madrid?
5: Sí, del Barça.
2: Llavors, aquest Mundial és l'últim Mundial de Leo Messi i el primer de Lamine Yamal. Què li agradava més, que Messi s'acomiadés amb el Mundial o que Lamine Yamal debutés en Mundial?
5: Jo crec que Messi serà l'últim Mundial i Lamine serà la nova època de Lamine Yamal. Però és que hi ha un altre jugador que també farà un gran Mundial. Jo crec que jugadors com Olise de França i serà molt important també.
2: Però li agradaria que guanyés Lamine Yamal el Mundial en el seu debut o preferiria que Messi s'acomiadés del Mundial amb el Mundial sota la xella?
5: M'agradaria que Messi se despidiese una altra vegada de guanyar un altre Mundial perquè és el millor jugador de tot el temps. I crec que inclús que Pelé, Maradona, jo crec que Messi ha sigut inigualable.
2: Vostè recorda el Mundial del 82 aquí a Espanya?
5: Sí.
2: Com el va viure vostè?
5: Era molt jove, però me'n recordo dels jugadors que tenia Espanya i bé.
2: I recorda qui el va guanyar?
5: Jo crec que va ser Brasil.
2: Brasil o Itàlia?
5: O Itàlia. No sé si jugaven les dues les finals, no, ara mateix no en recordo bé. Però crec que Itàlia, sí. Crec que Itàlia, sí, possiblement. L'època de Dino Zoff, de Conti, de Paolo Rossi. Hi ha jugadors que marcaven Tardelli, grans jugadors també.
2: Vostè m'està dient que seguirà el Mundial. Espanya creu que arribarà a la final, creu que farà un bon paper. Ja porta dos anys, o sigui, dos Mundials que no arriba on hauria d'arribar.
5: Jo crec que després de guanyar la Nations League i l'Eurocopa, jo crec que la semifinal seria lo mínim, però arribar a la final seria fantàstic.
2: Com ho celebraria vostè si Espanya guanya el Mundial?
5: En casa, la família, els amics, normal.
2: El Mundial es disputarà en tres països. Serà el primer cop que passa. Es jugarà als Estats Units, al Mèxic i al Canadà. Un Mundial, el del 2026, que serà molt especial i que totes les cases d'apostes donen a Espanya com la preferida per emportar-se la Copa del Món.
1: L'inici del Mundial hem preguntat avui a santandereencs i les santandereuenques sobre aquesta cita esportiva i si faran en seguiment o no del Mundial de Futbol Masculí.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Pugem per al final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest divendres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Quantes vegades heu vist en un concert que per començar una cançó, o per començar totes les cançons, el bateria pica quatre vegades amb les baquetes per marcar el tempo i el moment de començar? Avui podríem començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent exactament el mateix, perquè el nostre primer protagonista d'avui és un bateria, Shelly Mann, un músic sempre molt sol·licitat i, a més, un personatge molt popular a la seva època, cosa no massa habitual en els bateries. Comencem amb una composició de Henry Mancini que Shelly Mann i el seu quintet ens porten amb molta elegància i amb uns canvis de ritme molt efectius. Aquí teniu Theme for Sam.

Shelly Mann and His Men, així es deia el grup que liderava el bateria Shelly Mann. Hem escoltat aquesta cançó dedicada a un tal Sam, una cançó que comptava amb Conte Candoli a la trompeta. Shelly Mann se'l recorda generalment com a figura de la tendència West Coast, però, de fet, va néixer a Nova York el mes de juny de 1920. Era fill d'un percussionista d'una orquestra clàssica. El seu pare volia que fos saxofonista, el volia allunyar d'això de la percussió. I aquí hem de fer una reflexió. Que el teu pare percussionista t'aconselli que tu no ho siguis pot alarmar a qualsevol jove que es plantegi un futur professional a la música. Afortunadament per a nosaltres no va ser el cas de Shelly Mann. A més, es va professionalitzar com a bateria molt jove i va començar en el sector de les big bands. La seva estada en la del director Stan Kenton el va portar a la fama i quan va deixar a Kenton va ser quan es va instal·lar a Califòrnia i es va incorporar a les files de l'estil propi d'aquell estat, que és, com us hem dit abans, el West Coast. Ara escoltarem a Shelly Mann com a company del saxofonista Stan Getz. Els trobem en un disc de títol inequívoc, Jazz West Coast. La cançó que es porten és Split Kick i el trompetista és, una vegada més, Conte Candoli.

Split Kick, el quintet de Stan Getz amb Shelly Mann a la bateria. Jazz West Coast, jazz de la costa oest dels Estats Units. A l'altre costat del país, a la costa que ens mira a nosaltres, i a la ciutat de Nova York, l'any 1940 es va fundar una discogràfica que s'ha convertit en mítica. És la Blue Note Records. Durant els anys 50 i 60 gairebé va monopolitzar l'edició de discos de la tendència que coneixem com a hard bop, amb resultats realment excepcionals, tant en qualitat com en vendes. Es diu que l'aparició a Califòrnia del jazz West Coast va ser, en certa manera, la resposta a aquest fenomen. També hi va haver una discogràfica principal que es va fundar, com no podia ser d'altra manera, a Los Angeles l'any 1951 i es va dir Contemporary Records. Ara escoltarem a Shelly Mann en una gravació d'aquesta discogràfica al servei d'un saxofonista a qui nos situaríem en aquest context. Sonny Rollins, nascut a Nova York l'any 1930. El que passa és que aquesta gravació la van fer amb Rollins com a figura de jazz de la costa est, però acompanyat dels músics més famosos de contemporari i, per tant, els músics més famosos de la costa oest. Per això es titula el disc Sonny Rollins and the Contemporary Leaders. Sonny Rollins amb els líders de la contemporària.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara que hem escoltat el saxòfon inoblidable de Sonny Rollins, ens quedarem amb ell, perquè, segurament ja ho sabeu, l'amic Sonny ens va deixar el passat 25 de maig, el dia abans de celebrar el centenari del naixement de Miles Davis. Sonny Rollins es deia Walter Theodore Rollins. És una llegenda del jazz que ha viscut 95 anys esplèndids i que ha deixat un llegat artístic irrepetible. Comencem escoltant-lo al costat, precisament, de Miles Davis en una gravació a nom del trompetista feta l'any 1951. Aquí teniu Out of the Blue.

Out of the Blue, la trompeta de Miles Davis i el saxo tenor de Sonny Rollins, a qui estem dedicant aquests minuts. La primera meitat de la dècada dels 50, Sonny Rollins va consolidar la seva reputació de promesa del saxo tenor participant en sessions a nom de músics molt diversos. L'acabem de sentir amb Miles Davis i ara us el portem en una gravació de 1953 acompanyat del Modern Jazz Quartet, el grup mític, liderat pel pianista John Lewis i pel vibrafonista Milt Jackson, un grup que s'havia constituït oficialment 6 anys abans. Hem escollit la interpretació que van fer de la balada de Duke Ellington titulada In a Sentimental Mood.

Esteu escoltant Jàsit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I estem recordant la figura del saxofonista tenor Sonny Rollins, recentment desaparegut. A les seves biografies es sol donar l'any 1956 com el moment en què oficialment comença la seva carrera discogràfica com a líder. Els primers anys va treballar per diverses companyies i no hi podia faltar alguna gravació en Blue Note. Us en portem una mostra ara, amb aquesta cançó Why Don't I, que és una composició pròpia que va gravar l'abril de 1957 amb Horace Silver en el piano, J.J. Johnson en el trombó i Art Blakey a la bateria.

Sonny Rollins Quintet, Why Don't I? Si llegim una història del jazz més o menys convencional, veurem que, en general, el saxofonista tenor més valorat dels anys 50 i 60 és John Coltrane. I, sens dubte, la seva obra és fonamental en l'evolució del jazz. Però hi ha una bona colla de crítics que també reivindiquen a Sonny Rollins, que es pot considerar efectes pràctics coetani de Coltrane, dient que el seu llegat és de la mateixa categoria. Hi ha diferents factors, però, que li han jugat en contra. Un, la seva longevitat. Ja se sap que en el món de l'art en general, la mort de l'artista sempre revaloritza la seva obra. I un altre factor que juga també en contra del reconeixement de Sonny Rollins va ser el que es coneix com les seves retirades, espais llargs de temps, d'entre 2 i 3 anys, en què es va allunyar voluntàriament tant dels escenaris com dels estudis de gravació. Ho va fer, segons ell mateix va explicar, en moments en què es sentia buit per aportar coses noves a la seva música i va preferir aïllar-se de la pressió del món musical per recuperar-se. La primera retirada va ser entre 1959 i 1961 i es caracteritza perquè, com que no podia practicar a casa seva sense molestar els veïns, vivia a Manhattan, a Nova York, gairebé cada dia se n'anava a tocar, a assajar tot sol, a sota el pont de Williamsburg, que no era lluny d'on vivia. Alguns dies hi va passar fins a 16 hores seguides tocant. La seva tornada la va anunciar gravant, el febrer de 1962, el disc que va titular The Bridge. Òbviament vol dir El Pont.

You Do Something To Me, el quartet de Sonny Rollins amb Jim Hall a la guitarra, que ens han portat aquesta cançó extreta del disc El Pont, The Bridge, un disc que, com us hem dit, va marcar la seva tornada, la tornada de Sonny Rollins, a la vida musical pública l'any 1962. Un altre moment molt delicat en la vida de Rollins va ser l'11 de setembre de 2001, efectivament, el dia de l'atac a les Torres Bessones de Nova York. Ell vivia molt a prop de la zona atacada i en va patir directament les conseqüències. Quatre dies després, el 15 de setembre, va oferir un concert a Boston dedicat a aquell episodi traumàtic. Ara escoltarem l'inici del concert amb la seva veu presentant la primera cançó que van tocar, Without a Song. La gravació original dura més de 16 minuts, nosaltres n'escoltarem un fragment. I el trombonista que sentirem al seu costat és Clifton Anderson.

0: Hi, this is saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It!
1: Arribem al final de Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I els darrers minuts els dedicarem a la pianista Geri Allen, que va néixer el 12 de juny de 1957 i va morir, desgraciadament, a finals de juny de l'any 2017 de càncer. Va estar casada amb el trompetista Wallace Roney i van gravar junts uns quants discos excel·lents. Un d'ells es titula Misterios. Va a nom del trompetista, de Roney, i compta amb acompanyament d'orquestra de corda i vents. Escoltarem la cançó titulada Café, que va composar el brasiler Egberto Gismonti. I hem de tenir en compte que tant els arranjaments orquestrals com l'acompanyament de piano són d'ella, de Geri Allen. Amb Geri Allen i aquesta cançó Café us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música...

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Salari està al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i per endavant avui un programa que volem dedicar als cantautors, perquè aquest concepte tant del segle XX, què se n'han fet? És a dir, on són els cantautors d'ara?

Si a un lloc on la paraula cantautor mereix un respecte enorme és a Llatinoamèrica. I hem començat avui precisament a l'Argentina amb la Silvana Moreno i un clàssic, el León Gieco, cantant junts aquesta L'Aurora, que està inclòs en el sisè àlbum, últim treball publicat recentment, d'aquesta cantautora argentina que es diu Silvana Moreno. Té 38 anys i és una argentina molt cosmopolita que ha viscut a Boston, a Nova York, a Londres, i que d'alguna manera rescata també la tradició de la cançó al costat de grans clàssics com León Gieco. I un altre més jove, però que ja és tot un clàssic de la cançó d'autor a l'Argentina, és sens dubte Kevin Johansen.

Aquestes són les últimes notícies que hem tingut de Kevin Johansen. Es tracta d'un single que es diu Luna sobre Porto Alegre i que està enregistrat en una sala d'exposicions de la Galeria Malva de Buenos Aires. I la veritat és que ell sol, amb una guitarra, mostra perfectament el que és el paradigma del cantautor en aquest cas concret llatinoamericà o argentí. Un altre cantautor actual molt jove es diu Leo Rizzi i és tot un personatge al que hem de descobrir.

Leo Ritchie, en temps de Rosalia o de Bad Bunny, aquests personatges, Leo Ritchie, demostren que hi ha una cançó d'autor del segle XXI, sens dubte. Aquest és el seu segon àlbum, es diu La bellesa de les flores, i aquest noi que va néixer a Eivissa ha crescut a Uruguai i col·labora amb altres músics, com per exemple Santi Balmes.

Segon disc de Leo Rizzi, un noi nascut a Eivissa, crescut a l'Uruguai, amb molt d'èxit a Mèxic, i que en el seu segon àlbum que acaba de publicar té la col·laboració de Santi Balmes en aquesta cançó, Aquí nadie se puede morir. I seguint els camins, sobretot, d'aquests cantautors del segle XXI més joves i tornant a Latinoamèrica, ens trobem amb una dona imprescindible actualment, Silvana Estrada.

Silvana Estrada, que acaba de publicar aquest single al costat de Pablo Pablo. Qui és Pablo Pablo? Pues és el fill de Jorge Drexler, cantautor i, a més, productor. I la veritat és que aquestes cançons mostren aquesta contínua connexió entre les dues bandes de l'Atlàntic, entre aquella cançó tradicional llatinoamericana, o aquella idea o aquell concepte de la cançó d'autor a Llatinoamèrica, i el que també s'ha anat produint aquí entre nosaltres. Pablo Pablo, fill de Jorge Drexler, cantant amb la Silvana Estrada aquest Antes de ti. I ja que estem parlant de Jorge Drexler, acaba de publicar un àlbum en el que col·labora gent com Meritxell Nederman, entre d'altres. Així és que escoltem aquest treball que es diu Taracà, que és el nou signat per Jorge Drexler.

Així sona el nou treball de Jorge Drexler, l'uruguaià, que acaba de publicar Taracá, i en el que col·labora Meritxell Neddermann, que, per cert, ella, per la seva banda, ha publicat un single col·laborant amb Bernat.

El single es diu Porto la Sal i està signat per Meritxell Neddermann i Bernat, que no és un altre que Bernat Tortajada Català, que és un cantautor de Sabadell amb el que ha col·laborat Neddermann i que ell, per la seva banda, també ha publicat singles o cançons com aquest Disco Ball.

podríem dir que la cançó d'autor al segle XXI, que és el nostre tema d'avui, ja no és la cançó d'autor, són les cançons d'autor. I això, aquesta petita joia, la signa Mar Pujol, una cantautora del Prat de Lluçanès, nascuda al 99, és a dir, 26 anys i poc més, i la veritat és que ens fascina sempre que l'escoltem cançó a cançó. Com també ens fascina gent més veterana procedent de l'àmbit del rock, procedent de la guitarrística, com és un Xerí Maristé, que ens acaba de publicar un àlbum magnífic, Punt de Creu.

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

Punt de creu, el vuitè treball del The Flix, Jerim Aresté, un guitarrista extraordinari que, a més, ha trobat la seva part compositiva i interpretativa d'una manera molt equilibrada i que ha fet d'aquest treball un disc dels que serà de lo millor de la collita d'aquest any 2026 pel que fa a casa nostra. I si anem una mica més amunt, cap a Euskadi, ens tornem a trobar a una altra meravella que ens torna a deixar Rupert Ordorica, l'Urra i Kutu Barik.

El nou disc del basc Ruper Ordorica, Lurra i Kutu Barik, així es diu. I les últimes notícies que tenim també d'una altra de les cantautores més interessants que tenim a casa nostra és de la rockera, si volem dir-lo així, Maika Makovsky.

Maika Makovsky, con un tema que es diu Besides e B-Series i que estava inclòs en el seu últim treball, Bunker Rococo. I apurant el temps del final del nostre programa, no podem oblidar-nos també d'una de les noies o de les cantautores més personals d'aquest país, Cristina Rosenmenger.

Cristina Rosen Vinge, des de la banda sonora de Després de Kim, una pel·lícula que s'ha estrenat aquest any que es diu Sin decir adiós. I us convidem a escoltar les últimes convidades al nostre programa d'avui entorn a la cançó d'autor ara, actualment. Es diuen Les nietes del Charlie.

es diuen Maria i Raquel Rubio. Són dues germanes i es fan dir les nietes del Charlie. Personalment, no havia sentit dues veus femenines tan singulars, probablement des de Vainica Doble. Una autèntica meravella per tancar aquest programa que hem dedicat avui a la cançó d'autor. La setmana que ve més us esperem, com sempre, l'Aleix Alari al control de so i el Jordi Tortosa al micròfon. Fins llavors.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dijous, dia 11 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Una Via Directa on avui parlarem de la remodelació del Parc Central. La presentació es va realitzar aquest dimecres, un Parc Central que serà un pulmó verd amb un espai d'esdeveniments, jocs infantils, d'aigua, pícnic i zona per a gossos. Avui també comentarem altres informacions. Parlarem del Festival de la Gent Gran de fi de cursa, que serà aquest dissabte en el Teatre Núria Espert. Seguirem parlant d'informacions referents a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també dels centres educatius de la ciutat i que la comunitat educativa de la ciutat es planta. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació. També farem referència al lliurament dels premis de la cursa de la primavera en els centres educatius i també les distincions en diferents instituts i escoles de la ciutat. Comptarem també amb l'espai de Llueva Utruene, el podcast de meteorologia, amb Carlos Lara i Alan Alguacil. Escoltarem avui el podcast corresponent a aquest mes de juny i també comptarem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio, l'espai de Sendes. I més a més, les recomanacions de vins amb Carles Piera. Tot això en aquestes dues hores del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Aquest dimecres s'ha presentat el projecte de reforma del Parc Central de Sant Andreu de la Barca, un projecte que transformarà aquest indret de la ciutat, un espai amb esdeveniments, jocs infantils d'aigua, pícnic i zona per a gossos formaran part d'aquest nou Parc Central. A la presentació hi va ser el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
4: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el per què d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, del barri, del parc, perdoneu. A més, aquest parc és també, o forma part també aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
5: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
4: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda i, per tant, això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
5: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
4: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa de més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
5: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
4: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I, per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
5: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
6: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar a les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot. Crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar amb aquesta línia.
5: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
6: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera i fem uns espais deprimits que és on tota la,

0: i el convertim en el passeig del Canal Sedó, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una de les altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
1: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
0: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema que és, sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etc, etc. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una altra, en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
1: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
0: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sedó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn, que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
1: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
2: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
1: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat, perquè hi ha forats, i passarem a un parc central obert al barri.
2: Doncs sí, el parc s'obrirà, perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió

0: passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
1: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
2: La presentació de la remodelació del Parc Central, presentació que es va realitzar aquest dimecres en el mateix Parc Central a través de les xarxes socials i també la pàgina web de radiosantandreu.com. Podeu veure tot un seguit d'imatges de com quedarà aquest Parc Central.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'alcalde Marc Giribet ha destacat el missatge de convivència del papa Lleó XIV durant la històrica visita a Montserrat. Entre els representants institucionals convidats a Montserrat hi havia l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, convidat expressament per l'abadia de Montserrat. L'alcalde ha valorat a Ràdio Sant Andreu molt positivament la seva participació. Un papa de l'Església Catòlica ha visitat Montserrat per primera vegada en 44 anys, des que Joan Pau II ho va fer l'any 1982 al Monestir. No havia tornat a rebre la visita d'un pontífex. Ho ha fet aquest dimecres, 10 de juny, el papa Lleó XIV ha protagonitzat una jornada històrica. El Sant Pare ha arribat a Montserrat poc abans de les 12 del migdia i ha recorregut el trajecte entre el Mirador dels Apòstols i l'entrada de l'abadia a bord del papa mòbil, saludant totes les persones congregades al llarg del recorregut i un cop a l'interior de la basílica ha presidit la pregària del Rosari i ha impartit també la benedicció final amb un acte carregat de simbolisme. Un dels moments més emotius de la jornada s'ha viscut quan l'Escolania de Montserrat ha interpretat el Salve Regina i el Virolai, himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat davant d'un temple ple de fidels i també d'autoritats. Entre els representants institucionals, com dèiem, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet.
2: Bé, molt contents, primer de tot, perquè l'abadia de Montserrat ha convidat expressament a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a poder participar d'aquest acte, un acte molt important pel col·lectiu que hi viu a la muntanya i practica, diguéssim, els afers religiosos, i per tant molt contents per poder ser allà i poder representar els creients de Sant Andreu de la Barca en un acte importantíssim, que és la visita del papa Lleó XIV al nostre país, i en concret a Montserrat. I també vull destacar del que el papa ha volgut traslladar amb les seves paraules, doncs aquestes paraules, diguéssim, d'intentar entre totes i tots, doncs, crear ambients on l'amor, la pau, la proximitat, l'ajuda al desfavorit, doncs, que són molt més importants que l'odi, la distanciació, la discussió. I jo crec que en els moments actuals en els que estem vivint, on hi ha col·lectius, grups polítics que es dediquen a posicionar-se en els extrems, assenyalar, diguéssim, a col·lectius desfavorits, doncs això no és precisament el que molts defensem, i en aquest sentit el papa també ha reforçat aquest missatge de que hem de ser, doncs això, doncs molt més inclusius, hem de treballar més en pro d'aquelles persones més desfavorides per intentar que tothom tirem endavant i evidentment sigui amb concòrdia i amb pau. I aquest és un missatge que l'agafo i també me l'emporto a Sant Andreu de la Barca, doncs per poder practicar, per poder treballar en la nostra ciutat, on una ciutat molt petita on convivim moltes persones, i crec que aquest és un missatge conciliador, és un missatge que ens pot ajudar a que la convivència vagi molt millor.
1: El papa Lleó XIV finalitza el seu viatge a Catalunya amb el darrer acte a la Sagrada Família.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana també hem conegut la notícia que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta a les escoles, no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació.
3: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
4: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques, ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
3: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
4: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada, parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
3: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
4: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
3: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
4: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
3: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
4: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
3: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
4: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
3: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu la Barca es planta.
4: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
3: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
4: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
3: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: I una altra qüestió relacionada amb les escoles de Sant Andreu de la Barca. Fa unes setmanes es va celebrar la cursa de la primavera. Les escoles i també instituts de Sant Andreu de la Barca van tenir un protagonisme especial i aquest dimecres els centres educatius han rebut els premis i les distincions per la seva participació en la cursa de la primavera.
3: Les tres escoles de Sant Andreu de la Barca que més participació van tenir durant la cursa de la primavera han rebut 150 euros en material esportiu. Un premi que s'han endut l'escola Sant Andreu, l'escola Josep Pla i l'escola Vall Palau. Totes tres van aportar gairebé 300 corredors. A més, des de l'executiu local han volgut distingir altres centres educatius fora de la primària, que també s'han implicat amb força, com l'Institut Montserrat Roig i l'escola Bressol Casa Pedemonte. L'escola Josep Pla va ser el centre educatiu amb més participants, amb un total de 105 alumnes inscrits. En segona posició va quedar empatats les escoles Sant Andreu i Vall Palau, amb 76 participants cadascuna. L'Institut Montserrat Roig va ser un dels que més gent va convocar, vora de 130 inscrits, assegura Marc Moleón, professor d'Educació Física del centre.
5: Doncs bé, va ser una proposta a nivell de centre, també, que ens semblava una iniciativa molt bona per part de l'Ajuntament, i a més vam decidir incorporar-ho també a nivell curricular dins de la nostra matèria, i aleshores vam començar a fer difusió a través de tots els cursos, i en total crec que tenien vora 130 inscrits, però bé, el dia de la cursa, doncs, al final, entre partits de federats, etc., crec que va baixar una miqueta aquest nivell, però sí, vam superar el centenar de persones.
3: Què representa per tu, que ets professor d'educació física, però també pel centre, l'activitat física i l'esport?
5: Home, doncs, primer que és un, crec que és un dels pilars que la nostra societat hauria de tenir, no? Aleshores, crec que és un fet molt senzill a través d'una cursa d'un quilòmetre o cinc quilòmetres, no? Que en aquest cas depenia de l'edat, doncs això, fer primer municipi, segon que nosaltres vam aconseguir també mobilitzar molts professors que són de fora en un diumenge que cadascú té la seva vida social, familiar, etc. I crec que, a part del component aquest d'activitat física, doncs és un component social molt important que et fa sentir, en aquest cas, doncs, un sentiment d'identitat, no?, com a centre també.
3: Heu rebut una menció per la participació, l'alta participació a la cursa de la primavera. Què representa per vosaltres aquest reconeixement a la implicació?
5: Doncs precisament quan vam començar a fer tota aquesta difusió pel centre buscàvem, no buscàvem un reconeixement ni molt menys, però el que volíem era això, no?, una resposta per part de l'alumnat i del propi professorat, i així va ser. Per tant, doncs estem molt orgullosos d'haver-ho aconseguit, no?, que la proposta que fos aquesta i que haguem complert una miqueta amb les expectatives pròpies i que a més doncs tinguem aquest reconeixement per part de l'Ajuntament.
3: Heu superat les expectatives, jo diria, no?
5: Sí, exacte, totalment. Vam dir, va, anem a intentar, doncs, superar la xifra que teníem l'any passat, que la veritat que no arribàvem ni a 50 inscrits, i aquest any, doncs, mira, els hem més que triplicat. Per tant, ja et dic, superorgullosos d'haver-ho aconseguit.
3: Per l'any que ve, fareu aquesta difusió, seguireu intentant pujar encara més la xifra?
5: Bueno, sempre que es pugui, oi tant, però jo crec que si l'aconseguim mantenir ja és tot un mèrit. Per tant, sí, seguiríem en aquesta línia.
3: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, quina és la imatge o el moment que us emporteu d'aquesta edició de la cursa a la primavera?
5: Bé, al final, com t'he dit abans, crec que a nivell de component municipal i social, i crec que és molt important, doncs, que la gent se n'adoni que fer activitat física és molt senzill. En aquest cas era una activitat organitzada, però que no costa res sortir, fer un recorregut, sigui caminant, sigui corrent, i millorar els teus hàbits saludables a través de l'impuls aquest que ens ajuda a través de l'Ajuntament, no? Però crec que el més important és això, doncs fer veure a la gent que l'activitat física es pot aconseguir a través de qualsevol forma.
3: Dins del vostre gran grup de participants, hi havia alguna persona que hagi aconseguit podi?
5: Sí, hi ha un noi a segon d'ESO, el Marc Cordura, que va quedar a la tercer, si no m'equivoco.
3: El director de l'escola Sant Andreu de la Barca, Daniel de Riba, relata que va ser la voluntat i l'esforç del centre el que va portar l'alta participació.
6: Bueno, insistint a les sessions d'educació física, l'ajuda de les tutories i també amb l'ajuda de les delegades que els hi fèiem al recordatori o a través del Consell Escolar també dels representants, i també al final amb el Dinantia, no?, enviant les comunicacions i fent-ho fàcil, generant enquestes on podies dir si participaves o no, i així podien saber qui deia que no i animar una mica a la gent a través de la mestra d'educació física, sobretot.
3: Quina importància té l'activitat física i l'esport en el vostre centre educatiu?
6: Molta, molta, és cabdal l'activitat física i l'esport. De fet, nosaltres, a més d'educació física, en les sessions setmanals sempre fomentem les sortides a l'entorn, tenim molt distribuït les activitats també a l'hora del pati, que moltes són també d'activitat física i esport, bueno, i forma part del currículum de les escoles de primària a tot el municipi.
3: En aquest sentit, què representa rebre aquest reconeixement per part de la implicació de l'alumnat per part de l'Ajuntament i sobretot aquest premi?
6: Era molt important perquè és un canvi. Nosaltres no havíem participat molt a la cursa de primavera, hi assistíem pocs infants i potser vam ser autocrítics en aquest sentit, vam insistir-hi, i és un orgull haver-ho aconseguit, i sabent que hi havia aquest premi ens enorgulleix encara més.
3: Són 150 euros en material esportiu. Hem vist que hi ha dins de la caixa hi ha moltes pilotes de futbol, un tauler de l'ajedrez. Per què heu escollit aquest material?
6: Mira, les pilotes perquè sempre acaben faltant, són unes d'escuma sobretot, estic veient més algunes altres més petites, perquè les d'escuma donen la possibilitat de fer-les servir a l'hora del pati sobretot, perquè a l'hora del pati preferim no posar pilotes dures, i per això hem agafat d'escuma. Després una pilota així una mica més bona de futbol per les sessions d'educació física. Després hi ha un taulell de dames o escacs, i perquè tenim un espai a l'hora del pati dins del gimnàs que hi ha jocs tranquils i molts són jocs de taula, i mira, tocava renovar una mica.
3: Per acabar, com heu viscut dins de l'escola aquesta mobilització des de les famílies i de les alumnes al voltant de l'activitat física, al voltant de la cursa de la primavera? Comentaves que abans no teniu tanta aplicació, aquest any us heu implicat i heu aconseguit mobilitzar. Com plantegeu de cara a l'any que ve seguir portant molts alumnes a la cursa?
6: Ho hem viscut molt intensament perquè a més vam afegir la incorporació de la samarreta d'escola, que a través de l'AFA hem preparat i les famílies han comprat, doncs que es veiés vermell el dia de la cursa. Per l'any que ve seguirem amb la mateixa línia, tal com que s'ha quedat establert, el mateix protocol per tenir un èxit en la participació de curs de primavera, amb les comunicacions, enquesta, i insistir, que segur que aconseguim inclús alguna mica més, o que inclús els mestres també puja una mica l'assistència també, bueno, és qüestió d'animar tothom.
7: Més enllà de xifres, més enllà d'èxit, quin moment us quedeu d'aquesta cursa de la primavera?
6: Bueno, veure el somriure de que els infants, potser els que no esteu amb nosaltres o no sou del sector, sorprenentment els infants quan ens veuen fora del col·le, és com si, bueno, trobar-nos un altre cop per ells és com espectacular, saps? És com si fóssim famosos fora del col·le. I ja els hi fa molta il·lusió que hi anem, sí, sí. I després, al final, estar units en el moment de la carpa, de sentir-te una mica, d'estar en conjunt, de comunitat, és el que és maco el dia de la cursa.
3: Les escoles han rebut el seu premi de la mà del regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, i la regidora d'Educació, Anna Serra, un material que han escollit des de l'escola. El regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, remarca l'orgull que té per l'alta participació que ha tingut de nou aquesta cursa de la primavera, un esdeveniment que ja és més que exitós a la ciutat. De fet, enguany va mobilitzar gairebé 1.800 persones.
8: La participació és altament positiva. Com bé dius, tenim més participació que mai. També els centres educatius tenen més implicació que mai. Per tant, és una cursa molt consolidada, com vam dir en el seu dia, no? Una cursa que va en augment. Una cursa que fa goig, no?, d'organitzar-la com a ciutat. És un d'aquells esdeveniments molt xulos, superfestius, familiars, no?, que dona gust veure com la gent gaudeix i com, amb l'excusa de l'esport, d'alguna manera, no?, podem gaudir també dels nostres carrers. I, per tant, molt content i una valoració molt positiva també de la participació dels centres educatius, en aquest cas, no només els de primària, sinó també escoles bressol, secundària, que també aporten i donen aquesta, insuflen aquesta vida, no?, a la cursa de la primavera, que sense ells doncs no podrien fer-la.
7: Estem parlant de que hi ha molts centres que han superat el centenar de participants. En teoria, els premis són per primària, però hi ha instituts de secundària, instituts de llar d'infants que tenen una altra participació. Esteu pensant, no?, meditant potser en ampliar aquests premis a altres disciplines?
8: Doncs és una bona reflexió la que m'estàs fent, Joel, perquè veritablement amb aquesta participació també de les bressol i dels instituts, veritablement hauríem d'ampliar segurament, no?, aquest reconeixement. De fet, enguany és la primera vegada també que els hi fem aquest reconeixement, no?, de participació, que és més simbòlic, no?, que material, però al final no és més que aquest primer pas per arribar justament a reconèixer i ampliar segurament els premis o la dotació material, no?, que des d'esports al final donem als centres educatius perquè puguin també practicar esport en els seus centres, perquè tinguin aquest material i al final facilitar la pràctica de l'esport.
7: Aquests premis consisteixen en 150 euros en material esportiu. Ens pots fer una miqueta de resum que t'han demanat les escoles, que us han demanat en aquests premis?
8: En funció d'aquesta quantitat, cada centre educatiu, per la seva idiosincràsia, demana un tipus de material específic. Potser un centre ja té moltes pilotes i llavors no demana tantes pilotes, demana un altre tipus de material. Però això va en funció de la casuística de cada centre. Llavors el que es tracta és reconvertir aquests diners en quelcom que sigui útil pel centre. O sigui, no ho decidim nosaltres, sinó que dintre d'un directori de material poden escollir aquell que més s'ajusta a les necessitats de cada centre.
7: Quin paper tenen les escoles en aquesta cursa a la primavera? Més que res, perquè si fem números i cada escola mobilitza 100 alumnes, estem parlant de que és més de la meitat dels participants.
8: Sí, actuen com a veritables vectors o facilitadors a l'hora d'incrementar la participació o de dinamitzar, millor dit, la participació, no? Són uns actors fonamentals perquè aquesta cursa al final tingui aquesta dimensió de ciutat i de famílies, de cohesió social i de genuïtat, diguéssim, no? Són, al final, són imprescindibles perquè la cursa funcioni i perquè aquest esdeveniment tingui aquesta natura tal com és.
7: Aquesta cursa de la primavera no premia tant el que arriba primer, sinó tant premiaria millor la participació. Quin valor educatiu creus que té aquest plantejament que la fa diferent aquesta cursa?
8: L'interessant és valorar o premiar la participació per se, no? No tant el fet de guanyar, no? Això també directament es vincula als valors, no?, d'educació per aquestes edats, de dir, el més important no és arribar o ser el primer, sinó el participar, no? en tot el que comporta, d'hàbits saludables, de practicar de l'esport, de respecte amb els altres, etc. Llavors, com apuntes, no és tant el fet de premiar aquells que fan les millors marques, sinó veritablement l'important és participar i practicar l'esport activament.
7: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, de tot plegat, quina és la imatge o el moment que us emporteu d'aquesta edició de la cursa de la primavera?
8: Jo m'emporto una imatge espectacular d'aquest dia de la cursa, tinc un magnífic record. Sé que és subjectiu, però veure tanta gent participant, no? I en la part final de l'esplanada, no? Gaudint amb totes les famílies, tots els centres educatius, etc. Me n'adono que veritablement és un d'aquells esdeveniments, no?, que fan somriure i que cada cop que tens aquest record, doncs fa goig i veus la projecció de futur que té.
3: La cursa de la primavera ha tornat a demostrar la implicació de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca amb l'esport i els hàbits saludables. Els premis entregats avui serviran per continuar fomentant l'activitat física als centres escolars.
1: Un dels temes que hem tractat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu és referent a les escoles Bressol i el nou contracte amb les escoles Bressol. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
9: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
9: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen, molt, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
10: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu, un dels capítols del podcast de Ràdio Sant Andreu, Llueva o Truene, amb Carlos Lara i Elena Alguacil.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, després del podcast de Lloba o Truene, l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme dels companys de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
4: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
3: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
4: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer en una sèrie de jornades, és a dir, en una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
3: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
4: Per exemple, hi havia la pintura al trem, tot i que el trem s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al trem de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir, pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al trem, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
3: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del Cap i Casal Comarcal.
4: Sant Josep de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Oran i també el Cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estàvem al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X, inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
3: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
4: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, una psicòstas, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè, a més, està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
3: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
4: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà, es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
3: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de l'Illet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
4: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80 i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
3: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
4: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etc. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etc, inclús per l'exterior.
3: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
4: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè, si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i, d'alguna forma, doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
3: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, en B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
2: Sendes.
3: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
5: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
3: Cap on ens portes avui, aviam?
5: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
3: Molt bé.
5: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
3: Caram.
5: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
3: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
5: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest tossal gros, l'itinerari ens du a baixar entre pinedes, clarissada, el coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begú. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi Company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I, tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les pinedes i a l'alzinar, i de nou per l'eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
3: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
5: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
3: Desnivell.
5: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
3: En quant de temps la farem?
5: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
3: Grau de dificultat de l'1 al 5.
5: 1 i mig sobre 5, només.
3: Referències a internet.
5: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, ruta del vent d'un usuari que es diu Mr. Terry.
3: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
5: Salut i república.
6: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
3: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
6: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu van baixar en una zona amb serveis, per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Siriguilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada doncs, tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just al davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, a reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha a la ciutat. De fet, hi ha algunes zones amb hotels. Us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vaig trigar una estona en arribar. Però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i al voltant també hi ha rius i moltes zones per visitar.
3: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que, com sempre, tingueu una molt bona ruta.
1: Espai de Sendes amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que també escoltem a Ràdio Sant Andreu els dijous. Abans hem escoltat el Llop Autruene, el podcast de meteorologia de Ràdio Sant Andreu. I tot seguit, més informacions a continuació, ja que estem a la setmana del vi i també la setmana de la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca, amb activitats que continuen al llarg de la setmana, doncs ja sabeu que a Ràdio Sant Andreu contem amb l'espai de vins amb Carles Piera.
7: Vins i caves de bon veure. Vins per gaudir del que ens dona la natura i la mà de la mà. En aquestes seccions ajudaran sommeliers professionals a trobar vins i caves moderns amb una bona relació qualitat-preu per fer festa en qualsevol moment. Salut! Avui farem una secció de vins pensada per finals de primavera i principis d'estiu. I en aquest cas farem un de cada. Farem un vi blanc, un rosat i un escumós. Començarem amb Blanc de Xeri Sena 2024 de la DEO Empordà. Està fet per la Cooperativa Agrícola de Garriguella, que porta mig segle d'activitat a l'Alt Empordà. Treballen amb la idea d'unir tradició i innovació. En el vi que ens ocupa, el raïm prové de vinyes velles de garnatxa blanca de 50 anys i, de fet, envelleixen 3 mesos en barriques de roure francès. És de color groc, net i brillant. Dóna aromes de fruita blanca amb toc de vainilla. En boca entra ample, és fresc i amb final llarg. Marida amb formatges, arrossos, peix i carns blanques. Ens anem ara amb Deja Vu Rosado Selección Especial 2023 Vino de la Tierra Castilla y León. Està fet per bodegues Pavo de la Oliva, a Tudela de Duero, dins de la denominació, com hem dit, de Vino de la Tierra de Castilla y León. Està fet amb 100% tempranillo, amb vinyes d'uns 30 anys d'antiguitat. És de color rosa, brillant i transparent. A més, és fresc, amb notes de fruita vermella, maduixa i xercs. També té matisos balsàmics, florals i notes llamineres. En boca és lleuger i equilibrat, amb una acidesa que refresca, combinat amb una textura suau i sedosa, on també s'hi afegeixen notes cítriques. Aquest vi va guanyar dos premis, un al 2020, el de Ecoracimo i Ecovino, i un al 2021, del Concurs Mundial de Brussel·les. Té una producció limitada de 4.300 ampolles, però, evidentment, es pot trobar a grans capitals de província. Marida amb aperitius, amanides, marisc, peix i cuina mediterrània. Acabarem amb Ate Roca Corpinat Reserva 2023. Està fet per Ate Roca Anima Mundi, que es va fundar amb Agustí Torelló Civil i el seu fill Agustí Torelló Roca. Això a l'any 2013. Va començar com clàssic penedès abans de passar a la denominació Corpinat. Anem amb l'escomós, que té un copatge de 55% de macabeu i 45% de xarel·lo. Té una criança mínima de 20 mesos en ampolla i no porta licor d'expedició. És de color groc pàl·lid amb reflexes daurats. Té bombolla fina i persistent i dona aromes de poma reineta, pera i fonoll, a més pell de cítrics. Tot això en un fons de pastisseria i brioix. En boca és fresc, mineral, persistent i amb un carbònic cremós i ben integrat. És un escumós molt gastronòmic, tot i ser més adient per maridar amb arrossos de peix, assortits de fumàs i peix tant blanc com blau a la planxa o al forn, doncs també pot acompanyar tot un àpat. Recordarem que Blanc de Xericena 2024 de O Empordà està entre 9 i 10 euros prou de venda al públic. De Xabú Rosado, Selección Especial 2023, Vino de la Tierra de Castilla y León, al voltant d'uns 9 o 10 euros prou de venda al públic. Recordem que, com hem comentat, és una edició limitada de 4.300 ampolles. Si us interessa, sempre és més fàcil trobar-lo, per exemple, al Colmado Quiles de Barcelona, a la Rambla Catalunya 65. I Ate Roca Corpinat Reserva 2023 està entre 15 i 16 euros preu de venda al públic. Esperem, com sempre, que us hagin agradat les nostres recomanacions i fins a la propera secció, salut!
1: Recomanacions de vins amb Carles Piera, a l'Espai de Vins, a la setmana en què estem celebrant la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, amb diferents activitats al llarg de la setmana. El dia fort serà aquest dissabte, amb la presència de vins cellers a l'esplanada del Mercat Setmanal, i diumenge tindrem la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu. A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: És dijous, dia 11 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del projecte de remodelació del Parc Central. La presentació es va realitzar aquest dimecres i parlarem de com serà aquesta remodelació d'aquest parc de Sant Andreu de la Barca, que serà un pulmó verd amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, pícnic i zona per a gossos. Avui també parlarem d'altres qüestions. Acabarem parlant de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Aquest dimecres va estar a la Sagrada Família a la tarda i al matí va estar a Montserrat i va assistir l'alcalde Marc Giribet. Avui escoltarem les seves paraules i valoracions sobre la visita del Papa a Catalunya. I avui també parlarem del casal de la gent gran Maria Aurèlia Gamany, parlarem de l'oferta de tallers a partir del mes d'octubre. El nou curs començarà amb 17 tallers estables durant el curs 2026-2027 i també parlarem de quan comença el període de les inscripcions. És per això que ens acompanyarà la regidora de gent gran, Isabel Marcos. Avui seguirem parlant de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Ja sabeu que l'acte central serà aquest dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal i que diumenge tindrem la tercera edició de la Fira del Vermut. I també avui preguntarem als santandreuencs i les santandreuenques sobre l'inici del Mundial de Futbol. Aquestes i altres qüestions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
3: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: Aquest dimecres l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de la remodelació del Parc Central. Serà un pulmó verd amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, pícnic i també zona per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrascó.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Giribet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
5: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el per què d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, del barri, del parc, perdoneu. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu de la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
4: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
5: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda i, per tant, això és jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
4: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
5: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa de més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
4: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
5: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. Per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no?, i els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
4: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
6: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol, aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar amb aquesta línia.
4: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
6: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podran transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
4: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
6: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
4: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
6: Els principals reptes, pues, és estudiar tot aquest tema que sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne. Perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és

0: utilitzat, que és un saló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el canal Sedó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn, que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
1: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
2: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
1: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat perquè hi ha forats i passarem a un parc central obert al barri.
2: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
1: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
3: Anem amb d'altres informacions en aquest InfoSap. Tot seguit parlem dels tallers de la gent gran, del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, que arrencaran la propera temporada, concretament a principis d'octubre. La regidora de gent gran, Isabel Marcos, avança avui a Ràdio Sant Andreu algunes d'aquestes activitats que es duran a terme al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, com també doncs, farà l'anunci de quan comencen les inscripcions. El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca iniciarà el curs 2026-2027 amb una oferta ampliada de tallers per fomentar l'envelliment actiu, saludable i també participatiu. La programació incorpora noves activitats. Les inscripcions seran a finals del mes d'agost, principis del mes de setembre, però ja avançarem alguns d'aquests tallers i també d'activitats avui a Ràdio Sant Andreu. És per això que comptem amb la presència de la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Tot i que són cursos que arrencaran el curs 2026-2027, per tant, el mes de setembre, sí que avancem ara alguns d'aquests tallers perquè tenim novetats. Entre aquests tallers tenim noves activitats com la ment activa o també el taller Connecta't.
4: Bueno, nosotros tenemos que planificar con mucho tiempo de adelanto, porque pensar que ahora los talleres que hacemos durante todo el año fijos acaban, como las escuelas, acaban ahora en el mes de junio, pero la gente mayor

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tast molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles, com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per a altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs, també que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona. I en aquest sentit, doncs, molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de, i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil, també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important, tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra, també amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7 en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no?, ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins, 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquesta hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop pues, millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian.
0: Camprats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Camprats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu de Barca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Camprats, Anna Serra.
4: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs, sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs, sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
0: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
4: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs, preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
0: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
4: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
0: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
4: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable als veïns i veïnes del barri. Fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Avui comença el Mundial de Futbol Masculí. Hem preguntat als santandreencs i a les santandreuenques sobre aquest inici del Mundial.
2: Aquest dijous arrenca una nova edició del Mundial de Futbol i a Sant Andreu de la Barca l'esdeveniment no passa desapercebut. Durant un recorregut pels carrers del municipi, diversos veïns han compartit amb Ràdio Sant Andreu les seves impressions sobre la competició. Tot i que alguns asseguren que seguiran només els partits més destacats, la majoria reconeix que el Mundial continua sent una cita esportiva especial que desperta interès i conversa.
3: No, no tenia ni idea.
4: No saps que avui comença el Mundial? És l'esdeveniment esportiu més important, jo crec, del món.
3: Sí, he sentit coses i he vist alguna cosa a la televisió, a la ràdio, però no tenia ni idea que era aquesta data en concret. No és una cosa que m'atregui gaire.
4: No t'interessa el futbol?
3: A veure, només m'interessa el Barça, perquè sóc culer, i sí que m'agrada veure alguns partits, però els de la selecció, la veritat és que no sóc tan futbolera.
4: Si et preguntés on es disputa aquest Mundial, me'l sabries dir?
3: A veure, crec que hi ha una part que està als Estats Units, però no estic segura, perquè alguna cosa he sentit que hi havia polèmica amb el tema del Trump i tal, però la veritat és que no tinc ni idea.
4: Estats Units, Mèxic i Canadà. És el primer Mundial que es disputarà en tres països diferents. Què et sembla que el Mundial per primera vegada es disputi en tres països en lloc d'en un i hi hagi tant desplaçaments, que és que consumeixi tant combustible, per exemple?
3: Doncs és que la veritat és que tots aquests tipus d'esdeveniments massius, ja siguin esportius o siguin del tema que siguin, fan... a mi em fan basarda perquè no m'agraden. Considero que no cal fer tanta despesa econòmica, ja sigui per consum de benzina, dels avions, que estaran bellugant-se per tot el cel, o ja sigui pel tema de màrqueting i publicitat i aquestes coses, que en definitiva aquests diners que es bellugaran es podrien invertir en altres coses més bones que ajudarien al planeta.
4: Serà l'últim Mundial de Lionel Andrés Messi i serà el primer Mundial de l'estrella del Barça, Lamine Yamal. Què et sembla que coincideixin aquestes dues persones en l'últim i el primer Mundial?
3: Home, com a culer, t'he de dir que sóc molt fan de Lionel Messi. La veritat és que hem pogut gaudir del seu joc. I en Lamine Yamal, doncs, és un jugador que projecta molt i crec que tindrà molts d'èxits. I n'estic molt orgullosa. Com a esportistes, considero que és del millor que hi ha al món. I malgrat que no m'agrada gaire el tema del futbol, veure'ls jugar és un plaer i un privilegi, i en aquest sentit doncs contenta, i que crec que serà un acomiad bonic per part d'un gran jugador del món com és Messi, i doncs segurament doncs veurem coses molt xules de Lamine Yamal, que ens comença a acostumar.
4: Com a culer, què t'agradaria més? Que el Messi s'acomiadés amb el Mundial sota la butxaca, dins de la butxaca, o que Lamine Yamal debutés amb el Mundial guanyant-lo?
3: Jo sempre a favor d'Argentina, en aquest cas, perquè sóc molt fan de Messi. M'ha agafat una època que sí que tenia més interès pel futbol, i doncs la veritat és que Lamine Yamal juga amb Espanya, vale, a mi no em crida. Sóc més culer que Espanya, però sí que és veritat que tots aquells que els agraden veure futbol, això no ho tenen en compte. Llavors, a mi no és... bueno, veurem bons jugadors, gairebé tots del Barça, juguen al Mundial, doncs, ok.
4: Bueno, tia, sap vostè que avui comença el Mundial de Futbol?
5: Pues sí, senyor, sí que ho sé, sí. Per les notícies d'ahir vaig veure bastantes notícies amb això del Papa i de la seva família, i sí que sé que comença el futbol.
4: Vostè el veurà, el Mundial, el seguirà?
5: Pues no el seguiré. Puntualment, per alguna notícia que surti al migdia o a la nit, per algun resultat i prou.
4: No li agrada el futbol, doncs?
5: No sóc seguidor de cap equip. A part del Barcelona, el Barcelona sí que m'interessa algunes cosetes.
4: Llavors, aquest Mundial, no sé si ho sap vostè, però és l'últim Mundial de Leo Messi i el primer de Lamine Yamal. Què opina vostè com a culer?
5: M'agradaria... no, amb això sigui imparcial. M'agradaria que el joc n'és bé, no hi hagi violència, no hi hagi racisme. M'interessaria que les coses anessin bé i netes i...
4: Tot i que em diu que no li agrada a vostè molt seguir el Mundial, si arriba a la final del Mundial a Espanya, la veuria? O si no arriba també, veurà la final del Mundial?
5: Bueno, sí que la seguiria la selecció espanyola perquè juga amb molts del Barça. Quasi tots són del Barça. Són 8 jugadors. Sí que la seguiria.
2: Vostè recorda quan era més jove el Mundial del 82 que es va disputar a Espanya?
5: Sí, sí que me'n recordo perquè hi havia Sant Boi i allà a Sant Boi, a l'hotel que hi ha al centre, hi estava la selecció italiana.
2: I amb quin record guarda d'aquella època?
5: No me'n recordo. No sé, no me'n recordo ni quina selecció. Va ser la campiona.
2: Itàlia, precisament.
5: Itàlia. Tinc el record d'Itàlia, però no ho sabia.
2: Buenos días, avui comença el Mundial. Vostè seguirà el Mundial?
6: Sí, segurament.
2: Avui és la inauguració, veurà el partit inaugural, també?
6: Sí, també, a les 9 de la nit, sí, segurament.
2: Saps qui juguen?
6: México i Sud-àfrica.
2: Molt bé, o sigui que vostè té ganes, no?, de començar el Mundial?
6: Sí, sí, moltes ganes, sí.
2: Qui creu que guanyarà el Mundial?
6: M'agradaria Espanya, però crec que hi ha seleccions com França, Portugal i Argentina que faran molt difícil que Espanya pugui guanyar, però espero que surti bé tot i guanyem.
2: Vostè, fora de les seleccions, és d'algun equip? És del Barça, el Madrid?
6: Sí, del Barça.
2: Llavors, aquest Mundial és l'últim Mundial de Leo Messi i el primer de Lamine Yamal. Què li agradava més, que Messi s'acomiadés amb el Mundial o que Lamine Yamal debutés en Mundial?
6: Jo crec que Messi serà l'últim Mundial i Lamine serà la nova època de Lamine Yamal. Però és que hi ha un altre jugador que també farà un gran Mundial. Jo crec que jugadors com Olise de França i serà molt important també.
2: Però li agradaria que guanyés Lamine Yamal el Mundial en el seu debut o preferiria que Messi s'acomiadés del Mundial amb el Mundial sota la xella?
6: M'agradaria que Messi se despidiese una altra vegada de guanyar un altre Mundial, perquè és el millor jugador de tot el temps. I crec que inclús que Pelé, Maradona, jo crec que Messi ha sigut inigualable.
2: Vostè recorda el Mundial del 82 aquí a Espanya?
6: Sí.
2: Com el va viure vostè?
6: Era molt jove, però me'n recordo dels jugadors que tenia Espanya i bé.
2: I recorda qui el va guanyar?
6: Jo crec que va ser Brasil.
2: Brasil o Itàlia?
6: O Itàlia. No sé si jugaven els dos les finals, i no, ara mateix no en recordo bé. Però crec que... Sí, crec que Itàlia, sí. Crec que Itàlia, sí, possiblement. En l'època de Dino Zoff, de Conti, de Paolo Rossi, hi ha jugadors que marcaven Tardelli, grans jugadors també.
2: Vostè m'està dient que seguirà el Mundial. Espanya creu que arribarà a la final, creu que farà un bon paper. Ja porta dos anys, o sigui, dos Mundials que no arriba on hauria d'arribar.
6: Jo crec que després de guanyar la Nations League i l'Eurocopa, jo crec que la semifinal seria lo mínim, però arribar a la final seria fantàstic.
2: Com ho celebraria vostè si Espanya guanya el Mundial?
6: En casa, la família, els amics, normal.
2: El Mundial es disputarà en tres països. Serà el primer cop que passa. Es jugarà als Estats Units, al Mèxic i al Canadà. Un Mundial, el del 2026, que serà molt especial i que totes les cases d'apostes donen a Espanya com la preferida per emportar-se la Copa del Món.
1: L'inici del Mundial hem preguntat avui a santandreencs i les santandreuenques sobre aquesta cita esportiva i si faran en seguiment o no del Mundial de Futbol Masculí.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest divendres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja el 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensar en les trucades dels morts des de l'inframón. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o són víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G, per què serveix exactament i com funciona.
3: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001, també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa, i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cable és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura, que és només rellevant entre empreses.
2: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? On pares?
4: On som, Sergi, on som? Perquè he estat la cobertura, estic trobant un gorro de paper de
2: plata.
4: Acaba de...
2: Cony, però...
4: Saps?
2: Hòstia... Deixa... Tu... On ets? Sembla que estiguis a la Segona República. Ep, el tanto.
5: Perdó, perdó. M'he tret el gorro de paper de plata, perquè és que...
2: Treu, perquè...
5: Estava perdent la cobertura.
2: Va, que no ens espia ningú, home, va, sí. Hòstia, per favor. No, sí,
5: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny, vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
2: Sí.
5: Saps, bueno, tu quan eres jove...
2: Bueno, ja tan lluny, no, vols dir que fa tant?
5: Home, quan eres jove... Quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia l'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS. Te'n recordes de l'SMS?
2: Home,
5: que havies de portar moltes lletres per aconseguir...
2: Quantes factures havien pagat d'SMS?
5: Sí, sí. Anaven pessetes, encara, aquella època.
2: Hòstia.
5: El 3G... El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
2: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
5: Amb el 3G. Bueno, amb el 3G
2: jo comença, recordo que, eh? Jo recordo que el 3G, jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric, eh?
5: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades...
2: Amb el 4G,
5: i arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix... que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
2: Els mòbils
5: que tenim ara.
2: Una mica això, la sensació de que hi ha, de que potser hi ha... Ja tens molt, no? Ja, que més no serveix per res, no? Potser?
5: Ah, exactament. Ja tenim
2: la percepció
5: molt,
2: de que ja tens... Què més vols fer, no?
5: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G? Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua. Amb una de gran que amb una de petita. Va. I és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Va. I és el que passa. Va. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix. Temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació... És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba el destinatari... poden passar mil·lisegons, fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
2: No ho aprecia, no ho aprecia.
5: No ho apreciem.
2: Clar, ho sí que és veritat que ara... Perdona, que et tallis. Sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, bueno, centenars no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar. I segurament té a veure Exacte. Amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
5: Ah, exactament, així quan demanes, per exemple, a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el 5G.
2: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
5: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, els 5G van sortir, ostres, això que fèiem, aquesta... Això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controli la ment, etcètera, no? Sí. Ostres... aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
2: També. I amb el microones.
5: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, Doncs això...
2: No.
5: Amb aquest, però amb aquest...
2: sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata amb la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar el 5G, no?
5: Exacte.
2: I com que va coincidint el temps va semblar com que bueno,
5: sí, que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això. Que no sé com, després parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. Mira, el 2019, això, que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units...

0: A més, hi ha una altra cosa, que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, ai, una freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
1: Clar.
0: El desplegament, aquí, per tant, és gran.
1: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les zones, ai, ai, ai, que me l'han posat aquí al costat, no?
0: Que... Sí, sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
1: Sí, és veritat. Ha... Però què hi ha de veritat en això, clar? És que...
0: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant. Realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen... Que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no. Que no hi ha una relació. Perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
1: Per tant, no és concloent?
0: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, t'he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, el 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
1: Clar, la ràdio, exacte.
0: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
1: Sí, home, i tant. I Radio Liberty eren mítiques, sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
0: clar.
1: Que tenien.
0: Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
1: Però també més lluny arriba, pot ser?
0: També més lluny arriba, i tant, perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia Radio Liberty.
1: Sí.
0: O sigui, arribava, la feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
1: Sí.
0: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
1: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
0: Això tenia es va un punt, perdre.
1: Tenia un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, sí, és veritat.
0: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres escalats, freqüències. Diguem. Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la wifi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta wifi, la wifi no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
1: Passa de llarg.
0: No és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa. Poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és una... que és una,

0: un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN, vale, que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
1: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
0: Passa de llarg, no la veu, no la veu. No és capaç d'interactuar.
1: Clar.
0: Amb la, per tant, amb les cèl·lules del nostre
1: per
0: cos.
1: Tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que
0: exacte.
1: No hauria de ser així, en tot cas, no?
0: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
1: És que deixem que, sí, que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
2: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
1: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió i de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
2: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això vol dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
1: entitat
2: que sigui.
1: Física, no? Clar, sí.
2: Sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
1: Sí,
2: feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui, com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final és una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
0: Això és la transmutació de la matèria, eh?
2: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
0: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
1: Més quàntics, diria, no?
0: Més quàntics. perquè, ostres, no sé d'on, realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
1: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta clar. És una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
0: Sí, i tant.
1: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
2: Sí, hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió... en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món, cosa que tampoc... I jo asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells, i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no, no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
1: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
2: Sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin. Hi ha molts...
1: És un tema per un la Terra no és plana, això, eh?
0: Sí.
1: El tema abelles.
0: Sí. També hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
2: Sí.
1: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
0: No. Però... Bueno, espera't.
1: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
0: Sí.
1: Què més, Albert?
2: Després, hi ha tota una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem, dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim, i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa, a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
0: No.
1: Això és boníssim, eh? Això és boníssim. O sigui,
0: va amb una prova fregida com amb oli o air fryer?
1: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
2: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
0: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, sí, el 5G, les zones de ràdio no són ionitzants.
1: Bueno, perdona, ionitzant, o, en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant, fer-les vibrar i, per tant, escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal però no se m'escalfa el cervell.
2: Imagina't.
1: No.
0: Soroll de crispetes al soroll no has sentit.
1: No m'ha passat mai, això.
2: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
1: Per exemple,
2: davant
1: dels macarrons.
2: Pues allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
1: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Bueno, tot plegat.
2: Sí. Hi ha una segona línia. Perdó, hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ú del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, quan fan servir les zones, les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
0: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
1: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
0: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
1: Ja planava.
0: Sí.
1: Però és curiós perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
0: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
1: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
0: Ah, aquí està.
1: Clar. Albert, digues.
2: En tot cas... sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
1: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio. Llàstima.
0: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? Allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
1: És màgia.
0: Jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
1: Sí, és així.
2: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... No, el 5G és una eina de control del govern.
0: Oh.
1: Bueno, està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
2: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
1: Una mica és això, eh? Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
0: Sí,
1: no?
0: Però fixa't una cosa, eh? Saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
1: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
0: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, eh? El mòbil pot enviar i rebre trucades.
1: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
0: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla
1: ja
0: que
1: potser sí,
0: no acaba
1: bretxes.
0: De funcionar del tot.
1: Sí, hi ha bretxes aquí. Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. Eh? El que va crear això, aquest sí que... En fi.
0: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... Que són el gorro de paper d'alumini.
1: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
0: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa. Sinó fixa't una cosa.
1: Explica.
0: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
1: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, sí. Ni que sigui per morbo.
0: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
1: Si pots posar el mode avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
0: Igual
1: més ridícul,
0: que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. Uh-huh. De la gàbia, perdó. Això no, sí. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que diguéssim que manté l'electromagnetisme aïllat. Mm-hmm. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Mm-hmm. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
1: A veure...
0: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
1: Val, no fa pinta que...
0: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
1: Realment, ja entenc. Sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
0: Sí. Bueno, pot reaprofitar, no deixa de ser alumini.
1: Sí, clar. Però...
0: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que sigui la d'embolicar entrepans.
1: L'altre, sí. Segurament, en fi, sí. Acaba pesant el cap i tot.
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: No cal.
0: Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
1: Sorprèn-nos.
0: El 4G.
1: Ah, o sigui, que no serveix per res.
0: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com l'antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
2: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
0: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4 pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
2: Home, és pràctic, eh?
1: Sí, trobo que la imatge és maca, també. La família, per Nadal, tots amb el gorret. Molt bé. Home, això no m'atreviria a dir que no passa en algun lloc. Segur que hi deu haver alguna casa, alguna llar de la geografia dels Països Catalans, que... En fi, no ho sé. Escolta, Albert, alguna cosa més que vulguis afegir amb aquest top 5 que ens has fet, tan magnífic?
2: No, era un comentari així... No sé, a mi em fascina que la gent tingui aquesta obsessió per entendre aquestes coses a mitges i després fer-ho servir com li dona la gana. És com si ara jo m'inventés més o menys com funciona l'embragatge del cotxe i intentés vestir alguna teoria al voltant d'això. Potser no cal que entenguis ni com va l'embragatge, si no ho necessites, ni no cal que entenguis com va el 5G, simplement fer servir el mòbil una mica també com puguis i no et preocupis tant, o almenys tampoc et dediquis a fer servir el propi mòbil per veure gent estranya explicant coses estranyes.
1: Ja, arrel d'això, últimament vaig sentir la teoria d'un escriptor, ja ho recuperaré, no recordo, que deia alguna cosa així com que la humanitat ha avançat gràcies a l'estupidesa i no gràcies a la intel·ligència. De fet, deia alguna cosa així com la immensa majoria dels humans, pràcticament la totalitat, no té ni idea de com funciona el telèfon mòbil, no? I bé que el fa funcionar. Per tant, escolta, no cal saber-ne, efectivament. Vull dir, estic d'acord. Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de Bon Peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
3: Hola, què tal? Com anem?
1: Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí. Bé.
1: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
3: Sí, bueno... Bé,
1: sí. Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc.
3: No cal, per què?
1: No cal, no, també
0: amb el vent, amb el vent potser se'n va, es desvia.
1: Se'n va. Perquè tu, una mica el servei llegit sí que el tens, no?
3: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
1: Ja no feia falta abans.
3: No, ja era d'abans.
1: Ja venia d'abans.
3: Sí.
1: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
3: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret. Un senyor es va invitar un barret per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
1: Una antena? Un barret d'antena?
3: No, un barret ràdio.
1: Ah, ostres, no sé.
3: Sí? Carai,
0: A veure.
3: O sigui, és normal, ara em sembla...
1: Un barret ràdio són uns cascos, no?
3: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
1: Ah, i...
3: Clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
1: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que ens hem quedat tots els foscos, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
3: Jo vaig anar al cotxe.
1: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que són ràdio digital i també digital. Problemes, eh?
3: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla sembla que els porten, no ho porten així.
1: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
3: Sí.
1: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
3: Doncs anem als anys 40, finals dels anys 40, no? La gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles. No? Clar, la idea era... Sí. Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radiohead.
0: Sí. Ostres, això em sona un grup de música.
3: Radiohead, el grup de música, sí, molt més.
1: Radiohead, no, era els Radiohead cara bé.
3: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portar barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
2: barret. S'ha perdut això, és una pena.
3: Sí.
1: El que, portar barret, s'ha perdut o portar ràdio al cap?
2: Sí.
3: Portar barret.
2: Bueno, les dues coses.
3: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquests barrets rodons, doncs allò.
0: Com un salakoff, és el salakoff, se'n diu?
3: No ho sé, però bueno, el típic barret de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
0: No, local.
3: Bueno, emetia amb AM i, bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
2: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot...
1: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
3: Sí, justet, perquè...
1: O sigui, m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
0: Calla que no ho porti, eh?
1: Potser ho porta.
0: Ojo,
1: Hem de preguntar.
0: Sí, sí.
1: 32 quilòmetres.
3: Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? El hombre de... Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
1: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
3: Sí,
1: ja.
3: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ja us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfrich, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té una pesta de crear, doncs, coses per festes.
1: Què et porta de fer garlandes, a fer un barret amb una ràdio? És una cosa... Curiós,
3: doncs, té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, doncs, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
1: amb... Aquells de galena, no? Aquells,
3: sí, que funcionaven amb vàlvules. Bàsicament, els transistors eren una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són. Tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula et fa com a mínim 5-6 centímetres. Per tant,
0: això s'escalfen, que no vegi.
3: Exacte, bueno, això és un altre, que per s'escalfen...
1: Aquest, sí,
3: bueno,
1: aquest sí que et fregia el cervell, aquest.
3: A l'hivern bé, a l'estiu malament, però bueno...
1: però aquest home, invent... l'estiu bastant malament. Quina
3: clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friki i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, allà, als anys 40, fins i tot als 50, època dels Estats Units, sobretot, a l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i, bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
1: Sí,
3: eren
1: sí.
3: Mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars, per una ràdio, que a més te la podies portar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no, no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant, semblaven dues antenes. Per fer una idea, també era com... Sí?
1: Un armatoste guapo, eh?
3: És un marciano. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això,
0: com, clar... Com anava?
3: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
1: molt bon millor.
0: Sí, de pila de petaca, eh?
1: Molt sí, clar, més que un aquest gir, eh?
3: Pilote. Sí.
2: I tant, exacte. I tant, i tant.
3: Bueno, i molt més que un iPhone.
1: També, efectivament. Sí. Veus aquest senyor?
3: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. Sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni, però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora et sortia aquell soroll, saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt, molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco era bastant molest, sí, com molt molest.
1: Es fregia el cervell també, literalment.
3: Sí, també s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest, que saps, de fregit, que... no era gaire agradable.
0: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
3: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, pues,
0: Quan et giraves ja perdies vostres.
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: I tot i així dius que va tenir èxit, eh?
3: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent. Però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire. I a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i això, la curiositat.
0: Sí, sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
3: Ah, ja.
1: I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
2: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos, i escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
3: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
1: I animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat, no?
3: Radio Hat, sí,
1: però com,
3: Radio Hat.
1: Però com era, has dit, Martian Man, o com ho has fet anar, això?
3: El nom comercial.
1: L'home marcià...
3: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
1: El barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava així. Maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
3: Men from Mars Radiohead. Radio Hack.
1: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno. Doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei! Escuchadme! Me había secuestrado, pero he conseguido escapar.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dijous, dia 11 de juny, comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Una Via Directa on avui parlarem de la remodelació del Parc Central. La presentació es va realitzar aquest dimecres, un Parc Central que serà un pulmó verd amb un espai d'esdeveniments, jocs infantils, d'aigua, pícnic i zona per a gossos. Avui també comentarem altres informacions, parlarem del Festival de la Gent Gran de de cursa, que serà aquest dissabte en el Teatre Núria Espert. Seguirem parlant d'informacions referents a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també dels centres educatius de la ciutat i que la comunitat educativa de la ciutat es planta. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació. També farem referència al lliurament dels premis de la cursa de la primavera en els centres educatius i també les distincions en diferents instituts i escoles de la ciutat. Comptarem també amb l'espai de Llueva o Truene, el podcast de meteorologia, amb Carlos Lara i Alan Alguacil. Escoltarem avui el podcast corresponent a aquest mes de juny i també comptarem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio, l'espai de Sendes. I més a més, les recomanacions de vins amb Carles Piera. Tot això en aquestes dues hores del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Aquest dimecres s'ha presentat el projecte de reforma del Parc Central de Sant Andreu de la Barca, un projecte que transformarà aquest indret de la ciutat, un espai amb esdeveniments, jocs infantils d'aigua, pícnic i zona per a gossos formaran part d'aquest nou Parc Central. A la presentació hi va ser el nostre company Joel Carrascó.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
4: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un parc central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un parc central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més desusos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest parc central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, del barri, del parc, perdoneu. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
5: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
4: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
5: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
4: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa dels més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
5: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
4: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I per tant serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això la veritat donarà molt de joc a la ciutat, i podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
3: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
6: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
5: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
6: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals i les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podrà transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
5: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
6: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica i que no, també una de les altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
5: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
6: Els principals reptes, pues, és estudiar tot aquest tema sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja diguem-ne, de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
5: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el parc central actual i el parc central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
6: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són

0: afavorim la biodiversitat.
1: Finalment, el regidor del barri del centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
2: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
1: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat perquè hi ha forats i passarem a un parc central obert al barri.
2: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
1: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
3: La presentació de la remodelació del Parc Central, presentació que es va realitzar aquest dimecres en el mateix Parc Central a través de les xarxes socials i també la pàgina web de radiosantandreu.com. Podeu veure tot un seguit d'imatges de com quedarà aquest Parc Central.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'alcalde Marc Giribet ha destacat el missatge de convivència del papa Lleó XIV durant la històrica visita a Montserrat. Entre els representants institucionals convidats a Montserrat hi havia l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, convidat expressament per l'abadia de Montserrat. L'alcalde ha valorat a Ràdio Sant Andreu molt positivament la seva participació. Un papa de l'Església Catòlica ha visitat Montserrat per primera vegada en 44 anys, des que Joan Pau II ho va fer l'any 1982 al Monestir. No havia tornat a rebre la visita d'un pontífex. Ho ha fet aquest dimecres, 10 de juny, el papa Lleó XIV ha protagonitzat una jornada històrica. El Sant Pare ha arribat a Montserrat poc abans de les 12 del migdia i ha recorregut el trajecte entre el Mirador dels Apòstols i l'entrada de l'abadia a bord del papa mòbil, saludant totes les persones congregades al llarg del recorregut i un cop a l'interior de la basílica ha presidit la pregària del Rosari i ha impartit també la benedicció final amb un acte carregat de simbolisme. Un dels moments més emotius de la jornada s'ha viscut quan l'Escolania de Montserrat ha interpretat el Salve Regina i el Virolai, himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat davant d'un temple ple de fidels i també d'autoritats. Entre els representants institucionals, com dèiem, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet.
2: Bé, molt contents, primer de tot perquè l'abadia de Montserrat ha convidat expressament a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a poder participar en aquest acte, un acte molt important pel col·lectiu que hi viu a la muntanya i practica, diguéssim, els afers religiosos, i per tant molt contents per poder ser allà i poder representar els creients de Sant Andreu de la Barca en un acte importantíssim, que és la visita del papa Lleó XIV al nostre país, i en concret a Montserrat. I també vull destacar del que el papa ha volgut traslladar amb les seves paraules, doncs aquestes paraules, diguéssim, d'intentar entre totes i tots, doncs, crear ambients on l'amor, la pau, la proximitat, l'ajuda al desfavorit, doncs, que són molt més importants que l'odi, la distanciació, la discussió. I jo crec que en els moments actuals en els que estem vivint, on hi ha col·lectius, grups polítics que es dediquen a posicionar-se en els extrems, assenyalar, diguéssim, a col·lectius desfavorits, doncs això no és precisament el que molts defensem, i en aquest sentit el papa també ha reforçat aquest missatge de que hem de ser, doncs això, doncs molt més inclusius, hem de treballar més en pro d'aquelles persones més desfavorides per intentar que tothom tirem endavant i evidentment sigui amb concòrdia i amb pau. I aquest és un missatge que l'agafo i també me l'emporto a Sant Andreu de la Barca, doncs per poder practicar, per poder treballar en la nostra ciutat, on una ciutat molt petita, on convivim moltes persones, i crec que aquest és un missatge conciliador, és un missatge que ens pot ajudar a que la convivència vagi molt millor.
1: El papa Lleó XIV finalitza el seu viatge a Catalunya amb el darrer acte a la Sagrada Família.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana també hem conegut la notícia que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta a les escoles, no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació.
3: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
4: Doncs després de que el sindicat estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
3: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
4: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
3: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
4: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
3: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
4: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
3: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
4: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
3: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
4: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
3: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu la Barca es planta.
4: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
3: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
4: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
3: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: I una altra qüestió relacionada amb les escoles de Sant Andreu de la Barca. Fa unes setmanes es va celebrar la cursa de la primavera. Les escoles i també instituts de Sant Andreu de la Barca van tenir un protagonisme especial i aquest dimecres els centres educatius han rebut els premis i les distincions per la seva participació a la cursa de la primavera.
3: Les tres escoles de Sant Andreu de la Barca que més participació van tenir durant la cursa de la primavera han rebut 150 euros en material esportiu. Un premi que s'han endut l'escola Sant Andreu, l'escola Josep Pla i l'escola Vall Palau. Totes tres van aportar gairebé 300 corredors. A més, des de l'executiu local han volgut distingir altres centres educatius fora de la primària, que també s'han implicat amb força, com l'Institut Montserrat Roig i l'escola Bressol Casa Pedemonte. L'escola Josep Pla va ser el centre educatiu amb més participants, amb un total de 105 alumnes inscrits. En segona posició va quedar empatats les escoles Sant Andreu i Vall Palau, amb 76 participants cadascuna. L'Institut Montserrat Roig va ser un dels que més gent va convocar, vora de 130 inscrits, assegura Marc Moleón, professor d'Educació Física del centre.
5: Doncs bé, va ser una proposta a nivell de centre, també, que ens semblava una iniciativa molt bona per part de l'Ajuntament, i a més vam decidir incorporar-ho també a nivell curricular dins de la nostra matèria, i aleshores vam començar a fer difusió a través de tots els cursos, i en total crec que tenien vora 130 inscrits, però bé, el dia de la cursa, doncs, al final, entre partits de federats, etc., crec que va baixar una miqueta aquest nivell, però sí, vam superar el centenar de persones.
3: Què representa per tu, que ets professor d'educació física, però també pel centre, l'activitat física i l'esport?
5: Home, doncs, primer que és un, crec que és un dels pilars que la nostra societat hauria de tenir, no? Aleshores, crec que és un fet molt senzill a través d'una cursa d'un quilòmetre o cinc quilòmetres, no? Que en aquest cas depenia de l'edat, doncs això, fer primer municipi, segon que nosaltres vam aconseguir també mobilitzar molts professors que són de fora en un diumenge que cadascú té la seva vida social, familiar, etc. I crec que, a part del component aquest d'activitat física, doncs és un component social molt important que et fa sentir, en aquest cas, doncs, un sentiment d'identitat, no?, com a centre també.
3: Heu rebut una menció per la participació, l'alta participació a la cursa de la primavera. Què representa per vosaltres aquest reconeixement a la implicació?
5: Doncs precisament quan vam començar a fer tota aquesta difusió pel centre buscàvem un reconeixement ni molt menys, però el que volíem era això, no?, una resposta per part de l'alumnat i del propi professorat, i així va ser. Per tant, doncs estem molt orgullosos d'haver-ho aconseguit, no?, que la proposta que fos aquesta i que haguem complert una miqueta amb les expectatives pròpies i que a més doncs tinguem aquest reconeixement per part de l'Ajuntament.
3: Heu superat les expectatives, jo diria, no?
5: Sí, exacte, totalment. Vam dir, va, anem a intentar, doncs, superar la xifra que teníem l'any passat, que la veritat que no arribàvem ni a 50 inscrits, i aquest any, doncs, mira, els hem més que triplicat. Per tant, ja et dic, superorgullosos d'haver-ho aconseguit.
3: Per l'any que ve, fareu aquesta difusió? Seguireu intentant pujar encara més la xifra?
5: Bueno, sempre que es pugui, oi tant, però jo crec que si l'aconseguim mantenir ja és tot un mèrit. Per tant, sí, seguiríem en aquesta línia.
3: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, quina és la imatge o el moment que us emporteu d'aquesta edició de la cursa a la primavera?
5: Bé, al final, com t'he dit abans, crec que a nivell de component municipal i social, i crec que és molt important, doncs, que la gent se n'adoni que fer activitat física és molt senzill. En aquest cas era una activitat organitzada, però que no costa res sortir, fer un recorregut, sigui caminant, sigui corrent, i millorar els teus hàbits saludables a través de l'impuls aquest que ens ajuda a través de l'Ajuntament, no? Però crec que el més important és això, doncs fer veure a la gent que l'activitat física es pot aconseguir a través de qualsevol forma.
3: Dins del vostre gran grup de participants, hi havia alguna persona que hagi aconseguit podi?
5: Sí, hi ha un noi a segon d'ESO, el Marc Cordura, que va quedar a la tercera, si no m'equivoco.
3: El director de l'escola Sant Andreu de la Barca, Daniel de Riba, relata que va ser la voluntat i l'esforç del centre el que va portar l'alta participació.
6: Bueno, insistint a les sessions d'educació física, l'ajuda de les tutories i també amb l'ajuda de les delegades que els hi fèiem al recordatori o a través del Consell Escolar també dels representants, i també al final el dinàntia, no?, enviant les comunicacions i fent-ho fàcil, generant enquestes on podies dir si participaves o no, i així podíem saber qui deia que no i animar una mica a la gent a través de la mestra d'educació física, sobretot.
3: Quina importància té l'activitat física i l'esport en el vostre centre educatiu?
6: Molta, molta, és cabdal l'activitat física i l'esport. De fet, nosaltres, a més d'educació física, en les sessions setmanals sempre fomentem les sortides a l'entorn, tenim molt distribuït les activitats també a l'hora del pati, que moltes són també d'activitat física i esport, bueno, i forma part del currículum de les escoles de primària a tot el municipi.
3: En aquest sentit, què representa rebre aquest reconeixement per part de la implicació de l'alumnat per part de l'Ajuntament i sobretot aquest premi?
6: Era molt important perquè és un canvi. Nosaltres no havíem participat molt a la cursa de primavera, hi assistíem pocs infants i potser vam ser autocrítics en aquest sentit, vam insistir-hi, i és un orgull haver-ho aconseguit, i sabent que hi havia aquest premi ens enorgulleix encara més.
3: Són 150 euros en material esportiu. Hem vist que hi ha dins de la caixa hi ha moltes pilotes de futbol, un tauler de l'ajedrez. Per què heu escollit aquest material?
6: Mira, les pilotes perquè sempre acaben faltant, són unes d'escuma sobretot, estic veient més algunes altres més petites, perquè les d'escuma donen la possibilitat de fer-les servir a l'hora del pati sobretot, perquè a l'hora del pati preferim no posar pilotes dures, i per això hem agafat d'escuma. Després una pilota així una mica més bona de futbol per les sessions d'educació física. Després hi ha un taulell de dames o escacs, i perquè tenim un espai a l'hora del pati dins del gimnàs que hi ha jocs tranquils i molts són jocs de taula, i mira, tocava renovar una mica.
3: Per acabar, com heu viscut dins de l'escola aquesta mobilització des de les famílies i de les alumnes al voltant de l'activitat física, al voltant de la cursa de la primavera? Comentaves que abans no teniu tanta aplicació, aquest any us heu implicat i heu aconseguit mobilitzar. Com plantegeu de cara a l'any que ve seguir portant molts alumnes a la cursa?
6: Ho hem viscut molt intensament perquè a més vam afegir la incorporació de la samarreta d'escola, que a través de l'AFA hem preparat i les famílies han comprat, doncs que es veiés vermell el dia de la cursa. Per l'any que ve seguirem amb la mateixa línia, tal i com que s'ha quedat establert, el mateix protocol per tenir un èxit en la participació de curs de primavera, amb les comunicacions, enquesta, i insistir, que segur que aconseguim inclús alguna mica més, o que inclús els mestres també puja una mica l'assistència també. Bueno, és qüestió d'animar tothom.
7: Més enllà de xifres, més enllà d'èxit, quin moment us quedeu d'aquesta cursa de la primavera?
6: Bueno, veure el somriure de que els infants, potser els que no esteu amb nosaltres o no sou del sector, sorprenentment els infants quan ens veuen fora del col·le, és com si, bueno, trobar-nos un altre cop per ells és com espectacular, saps? És com si fóssim famosos fora del col·le. I els hi fa molta il·lusió que hi anem, sí, sí. I després al final estar units en el moment de la carpa, de sentir-te una mica, d'estar en conjunt, de comunitat, és el que és maco el dia de la cursa.
3: Les escoles han rebut el seu premi de la mà del regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, i la regidora d'Educació, Anna Serra, un material que han escollit des de l'escola. El regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, remarca l'orgull que té per l'alta participació que ha tingut de nou aquesta cursa de la primavera, un esdeveniment que ja és més que exitós a la ciutat. De fet, enguany va mobilitzar gairebé 1.800 persones.
8: La participació és altament positiva. Com bé dius, tenim més participació que mai. També els centres educatius tenen més implicació que mai. Per tant, és una cursa molt consolidada, com vam dir en el seu dia, no? Una cursa que va en augment. Una cursa que fa goig, no?, d'organitzar-la com a ciutat. És un d'aquells esdeveniments molt xulos, superfestius, familiars, no?, que dona gust veure com la gent gaudeix i com, amb l'excusa de l'esport, d'alguna manera, no?, podem gaudir també dels nostres carrers. I, per tant, molt content i una valoració molt positiva també de la participació dels centres educatius, en aquest cas, no només els de primària, sinó també escoles bressol, secundària, que també aporten i donen aquesta, insuflen aquesta vida, no?, a la cursa de la primavera, que sense ells doncs no podríem fer-la.
3: Estem parlant de que hi ha molts centres que han superat el centenar de participants. En teoria, els premis són per primària, però hi ha instituts de secundària, instituts de llar d'infants que tenen una altra participació. Esteu pensant, no?, meditant potser en ampliar aquests premis a altres disciplines?
8: Doncs és una bona reflexió la que m'estàs fent, Joel, perquè veritablement amb aquesta participació també de les bressol i dels instituts, veritablement hauríem d'ampliar segurament, no?, aquest reconeixement. De fet, enguany és la primera vegada també que els hi fem aquest reconeixement, no?, de participació, que és més simbòlic, no?, que material, però al final no és més que aquest primer pas per arribar justament a reconèixer i ampliar segurament als premis o la dotació material, no?, que des d'esports al final donem als centres educatius perquè puguin també practicar esport en els seus centres, perquè tinguin aquest material i al final facilitar la pràctica de l'esport.
3: Aquests premis consisteixen en 150 euros en material esportiu. Ens pots fer una miqueta de resum que t'han demanat les escoles, que us han demanat en aquests premis?
8: En funció d'aquesta quantitat, cada centre educatiu, per la seva idiosincràsia, demana un tipus de material específic. Potser un centre ja té moltes pilotes i llavors no demana tantes pilotes, demana un altre tipus de material. Però això va en funció de la casuística de cada centre. Llavors el que es tracta és reconvertir aquests diners en quelcom que sigui útil pels centres. O sigui, no ho decidim nosaltres, sinó que dintre d'un directori de material poden escollir aquell que més s'ajusta a les necessitats de cada centre.
3: Quin paper tenen les escoles en aquesta cursa a la primavera? Més que res, perquè si fem números i cada escola mobilitza 100 alumnes, estem parlant de que és més de la meitat dels participants.
8: Sí, actuen com a veritables vectors o facilitadors a l'hora d'incrementar la participació o de dinamitzar, millor dit, la participació, no? Són uns actors fonamentals perquè aquesta cursa al final tingui aquesta dimensió de ciutat i de famílies, de cohesió social i de genuïtat, diguéssim, no? Són, al final, són imprescindibles perquè la cursa funcioni i perquè aquest esdeveniment tingui aquesta natura tal com és.
3: Aquesta cursa de la primavera no premia tant el que arriba primer, sinó tant premiaria millor la participació. Quin valor educatiu creus que té aquest plantejament que la fa diferent aquesta cursa?
8: L'interessant és valorar o premiar la participació per se, no? No tant el fet de guanyar, no? Això també directament es vincula als valors, no?, d'educació per a aquestes edats, és a dir, el més important no és arribar o ser el primer, sinó el participar, no? en tot el que comporta d'hàbits saludables, de practicar de l'esport, de respecte amb els altres, etc. Llavors, com apuntes, no és tant el fet de premiar aquells que fan les millors marques, sinó veritablement l'important és participar i practicar l'esport activament.
7: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, de tot plegat, quina és la imatge o el moment que us emporteu d'aquesta edició de la cursa de la primavera?
8: Jo m'emporto una imatge espectacular d'aquest dia de la cursa, tinc un magnífic record. Sé que és subjectiu, però veure tanta gent participant, no? I en la part final de l'esplanada, no? Gaudint amb totes les famílies, tots els centres educatius, etc. Me n'adono que veritablement és un d'aquells esdeveniments, no?, que fan somriure i que cada cop que tens aquest record, doncs fa goig i veus la projecció de futur que té.
3: La cursa de la primavera ha tornat a demostrar la implicació de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca amb l'esport i els hàbits saludables. Els premis entregats avui serviran per continuar fomentant l'activitat física als centres escolars.
1: Un dels temes que hem tractat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu és referent a les escoles Bressol i el nou contracte amb les escoles Bressol. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
9: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
9: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
10: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu, un dels capítols del podcast de Ràdio Sant Andreu, Llueva o Truene, amb Carlos Lara i Elena Alguacil.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, després del podcast de Lloba o Truene, l'espai de sendes, espai d'excursionisme dels companys de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Wilpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall d'Avui. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i, sobretot, interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
4: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etcètera, etcètera, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etcètera, etcètera. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
3: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
4: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
3: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
4: Per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la cassaïna, etc. Hi havia diferents tècniques.
3: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del Cap i Casal Comarcal.
4: Sant Josep de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el Cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
3: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
4: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, una psicòstasi, i una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
3: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
4: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
3: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
4: en el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etcètera, etcètera, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80 i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
3: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
4: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
3: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
4: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra, no? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
3: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
2: Sendes.
3: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
5: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
3: Cap on ens portes avui, aviam?
5: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
3: Molt bé.
5: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
3: Caram.
5: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
3: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
5: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit. I al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un sendero pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I, al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Montpla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest tossal gros, l'itinerari ens du a baixar entre pinedes, clarissada, el coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa. On trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses amb el cim del Paní al darrere i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I, tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les pinedes i a l'alzinar, i de nou per l'eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
3: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica. Una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
5: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
3: Desnivell?
5: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
3: En quant de temps la farem?
5: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
3: Grau de dificultat de l'1 al 5?
5: 1,5 sobre 5, només.
3: Referències a internet?
5: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del Vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
3: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
5: Salut i República.
6: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
3: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
6: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu van baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada doncs, tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just al davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, a reclinat, amb totes les formes representades de Buda, i es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha la ciutat. De fet, hi ha algunes zones amb hotels. Us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vaig trigar una estona en arribar. Però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
3: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut en tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que, com sempre, tingueu una molt bona ruta.
1: Espai de Sendes amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que també escoltem a Ràdio Sant Andreu els dijous. Abans hem escoltat el Llop Autrone, el podcast de meteorologia de Ràdio Sant Andreu. I tot seguit, més informacions a continuació, ja que estem a la setmana del vi i també la setmana de la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca, amb activitats que continuen al llarg de la setmana, doncs ja sabeu que a Ràdio Sant Andreu contem amb l'espai de vins amb Carles Piera.
7: Vins i caves de bon veure. Vins per gaudir del que ens dona la natura i la mà de l'home. En aquesta secció ens ajudaran sommeliers professionals a trobar vins i caves moderns amb una bona relació qualitat-preu per fer festa en qualsevol moment. Salut! Avui farem una secció de vins pensada per finals de primavera i principis d'estiu. I en aquest cas farem un de cada. Farem un vi blanc, un rosat i un escumós. Començarem amb blanc de Xeri Sena 2024 de la DEO Empordà. Està fet per la cooperativa agrícola de Garriguella, que porta mig segle d'activitat a l'Alt Empordà. Treballen amb la idea d'unir tradició i innovació. En el vi que ens ocupa, el raïm prové de vinyes velles de garnatxa blanca de 50 anys i, de fet, envelleixen 3 mesos en barriques de roure francès. És de color groc, net i brillant. Dóna aromes de fruita blanca amb toc de vainilla. En boca entra ample, és fresc i amb final llarg. Marida amb formatges, arrossos, peix i carns blanques. Ens anem ara amb Deja Vu Rosado Selecció Especial 2023 Vino de la Tierra Castilla y León. Està fet per bodegues Pavo de la Oliva a Tudela de Duero, dins de la denominació, com hem dit, de Vino de la Tierra de Castilla y León. Està fet amb 100% Tempranillo amb vinyes d'uns 30 anys d'antiguitat. És de color rosa, brillant i transparent. A més, és fresc, amb notes de fruita vermella, maduixa i xercs. També té matisos balsàmics, florals i notes llamineres. En boca és lleuger i equilibrat, amb una acidesa que refresca, combinat amb una textura suau i sedosa, on també s'hi afegeixen notes cítriques. Aquest vi va guanyar dos premis, un al 2020, el de Ecoracimo i Ecovino, i un al 2021, del concurs mundial de Brussel·les. Té una producció limitada de 4.300 ampolles, però, evidentment, es pot trobar a grans capitals de província. Marida amb aperitius, amanides, marisc, peix i cuina mediterrània. Acabarem amb Ate Roca Corpinat Reserva 2023. Està fet per Ate Roca Anima Mundi, que es va fundar amb Agustí Torelló Civil i el seu fill Agustí Torelló Roca. Això a l'any 2013. Va començar com clàssic penedès abans de passar a la denominació Corpinat. Anem amb l'escomós, que té un copatge de 55% de macabeu i 45% de xarel·lo. Té una criança mínima de 20 mesos en ampolla i no porta licor d'expedició. És de color groc pàl·lid amb reflexes daurats. Té bombolla fina i persistent i dona aromes de poma reineta, pera i fonoll, a més pell de cítrics. Tot això en un fons de pastisseria i brioche. En boca és fresc, mineral, persistent i amb un carbònic cremós i ben integrat. És un escumós molt gastronòmic, tot i ser més adient per maridar amb arrossos de peix, assortits de fumàs i peix tant blanc com blau a la planxa o al forn, doncs també pot acompanyar tot un àpat. Recordarem que Blanc de Xericena 2024 de O Empordà està entre 9 i 10 euros preu de venda al públic. De Xabú Rosado, Selecció Especial 2023, Vino de la Tierra de Castilla y León, al voltant d'uns 9 o 10 euros preu de venda al públic. Recordem que, com hem comentat, és una edició limitada de 4.300 ampolles. Si us interessa, sempre és més fàcil trobar-lo, per exemple, al Colmado Quiles de Barcelona, a la Rambla Catalunya 65. I Ate Roca Corpinat Reserva 2023 està entre 15 i 16 euros preu de venda al públic. Esperem, com sempre, que us hagin agradat les nostres recomanacions i fins a la propera secció, Salut!
1: Recomanacions de vins amb Carles Piera a l'Espai de Vins a la setmana en què estem celebrant la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats al llarg de la setmana. El dia fort serà aquest dissabte amb la presència de vins cellers a l'esplanada del Mercat Setmanal i diumenge tindrem la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dijous, dia 11 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Una Via Directa on avui parlarem de la remodelació del Parc Central. La presentació es va realitzar aquest dimecres, un Parc Central que serà un pulmó verd amb un espai d'esdeveniments, jocs infantils, d'aigua, pícnic i zona per a gossos. Avui també comentarem altres informacions. Parlarem del Festival de la Gent Gran de de cursa, que serà aquest dissabte en el Teatre Núria Espert. Seguirem parlant d'informacions referents a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també dels centres educatius de la ciutat i que la comunitat educativa de la ciutat es planta. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació. També farem referència al lliurament dels premis de la cursa de la primavera en els centres educatius i també les distincions en diferents instituts i escoles de la ciutat. Comptarem també amb l'espai de Llueva o Truene, el podcast de meteorologia, amb Carlos Lara i Alan Alguacil. Escoltarem avui el podcast corresponent a aquest mes de juny i també comptarem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio, l'espai de Sendes. I més a més, les recomanacions de vins amb Carles Piera. Tot això en aquestes dues hores del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Aquest dimecres s'ha presentat el projecte de reforma del Parc Central de Sant Andreu de la Barca, un projecte que transformarà aquest indret de la ciutat, un espai amb esdeveniments, jocs infantils d'aigua, pícnic i zona per a gossos formaran part d'aquest nou Parc Central. A la presentació hi va ser el nostre company Joel Carrascó.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
4: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el per què d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, del barri, del parc, perdoneu. A més, aquest parc és també, o forma part també aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
5: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
4: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
5: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
4: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa dels més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
5: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
4: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I per tant serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això la veritat donarà molt de joc a la ciutat, i podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
5: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
6: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol, aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
5: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
6: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podran transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir, repeteixo, enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
5: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
6: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica i que no, també altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
5: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
6: Els principals reptes, pues, és estudiar tot aquest tema sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
5: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el parc central actual i el parc central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
6: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sadó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node una ròtula de connexió amb tot l'entorn que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
3: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
7: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
3: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat, perquè hi ha forats, i passarem a un parc central obert al barri.
7: Doncs sí, el parc s'obrirà, perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit

0: tècnic i un nou espai per gossos.
1: La presentació de la remodelació del Parc Central, presentació que es va realitzar aquest dimecres en el mateix Parc Central, a través de les xarxes socials i també la pàgina web de radiosantandreu.com podeu veure tot un seguit d'imatges de com quedarà aquest Parc Central.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'alcalde Marc Giravet ha destacat el missatge de convivència del papa Lleó XIV durant la històrica visita a Montserrat. Entre els representants institucionals convidats a Montserrat hi havia l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giravet, convidat expressament per l'abadia de Montserrat. L'alcalde ha valorat a Ràdio Sant Andreu molt positivament la seva participació. Un papa de l'Església Catòlica ha visitat Montserrat per primera vegada en 44 anys, des que Joan Pau II ho va fer l'any 1982 al Montserrat. No havia tornat a rebre la visita d'un pontífex. Ho ha fet aquest dimecres, 10 de juny, el papa Lleó XIV ha protagonitzat una jornada històrica. El Sant Pare ha arribat a Montserrat poc abans de les 12 del migdia i ha recorregut el trajecte entre el Mirador dels Apòstols i l'entrada de l'abadia a bord del papa mòbil, saludant totes les persones congregades al llarg del recorregut i un cop a l'interior de la basílica ha presidit la pregària del Rosari i ha impartit també la benedicció final amb un acte carregat de simbolisme. Un dels moments més emotius de la jornada s'ha viscut quan l'Escolania de Montserrat ha interpretat el Salve Regina i el Virolai, himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat davant d'un temple ple de fidels i també d'autoritats. Entre els representants institucionals, com dèiem, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giravet.
2: Bé, molt contents, primer de tot perquè l'abadia de Montserrat ha convidat expressament a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a poder participar en aquest acte, un acte molt important pel col·lectiu que hi viu a la muntanya i practica, diguéssim, els afers religiosos, i per tant molt contents per poder ser allà i poder representar els creients de Sant Andreu de la Barca en un acte importantíssim que és la visita del papa Lleó XIV al nostre país i en concret a Montserrat. I també vull destacar del que el papa ha volgut traslladar amb les seves paraules, doncs aquestes paraules, diguéssim, d'intentar entre totes i tots, doncs, crear ambients on l'amor, la pau, la proximitat, l'ajuda al desfavorit, doncs, que són molt més importants que l'odi, la distanciació, la discussió. I jo crec que en els moments actuals en els que estem vivint, on hi ha col·lectius, grups polítics que es dediquen a posicionar-se en els extrems, assenyalar, diguéssim, a col·lectius desfavorits, doncs això no és precisament el que molts defensem, i en aquest sentit el papa també ha reforçat aquest missatge de que hem de ser, doncs això, doncs molt més inclusius, hem de treballar més en pro d'aquelles persones més desfavorides per intentar que tothom tirem endavant i evidentment sigui amb concòrdia i amb pau. I aquest és un missatge que l'agafo i també me l'emporto a Sant Andreu de la Barca, doncs per poder practicar, per poder treballar en la nostra ciutat, on una ciutat molt petita, on convivim moltes persones, i crec que aquest és un missatge conciliador, és un missatge que ens pot ajudar a que la convivència vagi molt millor.
1: El papa Lleó XIV finalitza el seu viatge a Catalunya amb el darrer acte a la Sagrada Família.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana també hem conegut la notícia que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta a les escoles, no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació.
3: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
4: Doncs després de que el sindicat estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
3: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
4: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
3: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
4: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
3: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, d'infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
4: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
3: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
4: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
3: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
4: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
3: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
4: Ens hem plantat, sí. Però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
3: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
4: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
3: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: I una altra qüestió relacionada amb les escoles de Sant Andreu de la Barca. Fa unes setmanes es va celebrar la cursa de la primavera. Les escoles i també instituts de Sant Andreu de la Barca van tenir un protagonisme especial i aquest dimecres els centres educatius han rebut els premis i les distincions per la seva participació a la cursa de la primavera.
3: Les tres escoles de Sant Andreu de la Barca que més participació van tenir durant la cursa de la primavera han rebut 150 euros en material esportiu. Un premi que s'han endut l'escola Sant Andreu, l'escola Josep Pla i l'escola Vall Palau. Totes tres van aportar gairebé 300 corredors. A més, des de l'executiu local han volgut distingir altres centres educatius fora de la primària, que també s'han implicat amb força, com l'Institut Montserrat Roig i l'escola Bressol Casa Pedemonte. L'escola Josep Pla va ser el centre educatiu amb més participants, amb un total de 105 alumnes inscrits. En segona posició va quedar empatats les escoles Sant Andreu i Vall Palau, amb 76 participants cadascuna. L'Institut Montserrat Roig va ser un dels que més gent va convocar, vora de 130 inscrits, assegura Marc Moleón, professor d'Educació Física del centre.
5: Doncs bé, va ser una proposta a nivell de centre, també, que ens semblava una iniciativa molt bona per part de l'Ajuntament, i a més vam decidir incorporar-ho també a nivell curricular dins de la nostra matèria, i aleshores vam començar a fer difusió a través de tots els cursos, i en total crec que tenien un vora 130 inscrits, però bé, el dia de la cursa, doncs, al final, entre partits de federats, etc., crec que va baixar una miqueta aquest nivell, però sí, vam superar el centenar de persones.
3: Què representa per tu, que ets professor d'educació física, però també pel centre, l'activitat física i l'esport?
5: Home, doncs, primer que és un, crec que és un dels pilars que la nostra societat hauria de tenir, no? Aleshores, crec que és un fet molt senzill a través d'una cursa d'un quilòmetre o cinc quilòmetres, no? Que en aquest cas depenia de l'edat, doncs això, fer primer municipi, segon que nosaltres vam aconseguir també mobilitzar molts professors que són de fora en un diumenge que cadascú té la seva vida social, familiar, etc. I crec que, a part del component aquest d'activitat física, doncs és un component social molt important que et fa sentir, en aquest cas, doncs, un sentiment d'identitat, no?, com a centre també.
3: Heu rebut una menció per la participació, l'alta participació a la cursa de la primavera. Què representa per vosaltres aquest reconeixement a la implicació?
5: Doncs precisament quan vam començar a fer tota aquesta difusió pel centre buscàvem, no buscàvem un reconeixement ni molt menys, però el que volíem era això, no?, una resposta per part de l'alumnat i del propi professorat, i així va ser. Per tant, doncs estem molt orgullosos d'haver-ho aconseguit, no?, que la proposta que fos aquesta i que haguem complert una miqueta amb les expectatives pròpies i que a més doncs tinguem aquest reconeixement per part de l'Ajuntament.
3: Heu superat les expectatives, jo diria, no?
5: Sí, exacte, totalment. Vam dir, va, anem intentar doncs superar la xifra que teníem l'any passat, que la veritat que no arribàvem ni a 50 inscrits, i aquest any doncs mira, els hem més que triplicat. Per tant, ja et dic, super orgullosos d'haver-ho aconseguit.
3: Per l'any que ve fareu aquesta difusió, seguireu intentant pujar encara més la xifra?
5: Bueno, sempre que es pugui, i tant, però jo crec que si l'aconseguim mantenir ja és tot un mèrit. Per tant, sí, seguiríem en aquesta línia.
3: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, quina és la imatge o el moment que us han portat aquesta edició de la cursa a la primavera?
5: Bé, al final, com t'he dit abans, crec que a nivell de component municipal i social, i crec que és molt important doncs que la gent se n'adoni que fer activitat física és molt senzill. En aquest cas era una activitat organitzada, però que no costa res sortir, fer un recorregut, sigui caminant, sigui corrent, i millorar els teus hàbits saludables a través de l'impuls aquest que ens ajuda a través de l'Ajuntament, no? Però crec que el més important és això, doncs fer veure a la gent que l'activitat física es pot aconseguir a través de qualsevol forma.
3: Dins del vostre gran grup de participants, hi havia alguna persona que hagi aconseguit podi?
5: Sí, hi ha un noi a segon d'ESO, el Marc Cordura, que va quedar a la tercera, si no m'equivoco.
3: El director de l'escola Sant Andreu de la Barca, Daniel de Riba, relata que va ser la voluntat i l'esforç del centre el que va portar l'alta participació.
6: Bueno, insistint a les sessions d'educació física, l'ajuda de les tutories i també amb l'ajuda de les delegades que els hi fèiem al recordatori o a través del Consell Escolar també dels representants, i també al final amb el Dinàntia, no?, enviant les comunicacions i fent-ho fàcil, generant enquestes on podies dir si participaves o no, i així podien saber qui deia que no i animar una mica a la gent a través de la mestra d'educació física, sobretot.
3: Quina importància té l'activitat física i l'esport en el vostre centre educatiu?
6: Molta, molta, és cabdal l'activitat física i l'esport. De fet, nosaltres, a més d'educació física, en les sessions setmanals sempre fomentem les sortides a l'entorn. Tenim molt distribuït les activitats també a l'hora del pati, que moltes són també d'activitat física i esport. Bueno, i forma part del currículum de les escoles de primària a tot el municipi.
3: En aquest sentit, què representa rebre aquest reconeixement per part de la implicació de l'alumnat per part de l'Ajuntament i sobretot aquest premi?
6: Era molt important perquè és un canvi. Nosaltres no havíem participat molt a la cursa de primavera, hi assistíem pocs infants i potser vam ser autocrítics en aquest sentit, vam insistir-hi, i és un orgull haver-ho aconseguit, i sabent que hi havia aquest premi ens enorgulleix encara més.
3: Són 150 euros en material esportiu. Hem vist que hi ha dins de la caixa hi ha moltes pilotes de futbol, un tauler de l'ajedrez. Per què heu escollit aquest material?
6: Mira, les pilotes, perquè sempre acaben faltant, són unes d'escuma, sobretot, estic veient, més algunes altres més petites, perquè les d'escuma donen la possibilitat de fer-les servir a l'hora del pati, sobretot, perquè a l'hora del pati preferim no posar pilotes dures, i per això hem agafat d'escuma. Després una pilota així una mica més bona de futbol per les sessions d'educació física. Després hi ha un taulell de dames o escacs, i perquè tenim un espai a l'hora del pati, dins del gimnàs, que hi ha jocs tranquils i molts són jocs de taula, i mira, tocava renovar una mica.
3: Per acabar, com heu viscut dins de l'escola aquesta mobilització de les famílies i de les alumnes al voltant de l'activitat física, al voltant de la cursa de la primavera? Comentaves que abans no teníeu tanta aplicació, aquest any us heu implicat i heu aconseguit mobilitzar. Com plantegeu de cara a l'any que ve seguir portant molts alumnes a la cursa?
6: Ho hem viscut molt intensament perquè a més vam afegir la incorporació de la samarreta d'escola, que a través de l'AFA hem preparat i les famílies han comprat, doncs que es veiés vermell el dia de la cursa. per l'any que ve seguirem amb la mateixa línia, tal com que s'ha quedat establert, el mateix protocol per tenir un èxit en la participació de curs de primavera, amb les comunicacions, enquesta, i insistir, que segur que aconseguim inclús alguna mica més, o que inclús els mestres també pugi una mica l'assistència també, bueno, és qüestió d'animar tothom.
7: Més enllà de xifres, més enllà d'èxit, quin moment us quedeu d'aquesta cursa de la primavera?
6: Bueno, veure el somriure de que els infants, potser els que no esteu amb nosaltres o no sou del sector, sorprenentment els infants quan ens veuen fora del cole, és com si, bueno, trobar-nos un altre cop per ells és com espectacular, saps? És com si fóssim famosos fora del cole. I ja els hi fa molta il·lusió que hi anem, sí, sí. I després al final estar units en el moment de la carpa, de sentir-te una mica, d'estar en conjunt, de comunitat, és el que és maco el dia de la cursa.
3: Les escoles han rebut el seu premi de la mà del regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, i la regidora d'Educació, Anna Serra, un material que han escollit des de l'escola. El regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, remarca l'orgull que té per l'alta participació que ha tingut de nou aquesta cursa de la primavera, un esdeveniment que ja és més que exitós a la ciutat. De fet, enguany va mobilitzar gairebé 1.800 persones.
8: La participació és altament positiva. Com bé dius, tenim més participació que mai. També els centres educatius tenen més implicació que mai. Per tant, és una cursa molt consolidada, com vam dir en el seu dia, no? Una cursa que va en augment. Una cursa que fa goig, no?, d'organitzar-la com a ciutat. És un d'aquells esdeveniments molt xulos, superfestius, familiars, no?, que dona gust veure com la gent gaudeix i com, amb l'excusa de l'esport, d'alguna manera, no?, podem gaudir també dels nostres carrers. I, per tant, molt content i una valoració molt positiva també de la participació dels centres educatius, en aquest cas, no només els de primària, sinó també escoles bressol, secundària, que també aporten i donen aquesta, insufren aquesta vida, no?, a la cursa de la primavera, que sense ells doncs no podríem fer-la.
7: Estem parlant de que hi ha molts centres que han superat el centenar de participants. En teoria, els premis són per primària, però hi ha instituts de secundària, instituts de llar d'infants que tenen una altra participació. Esteu pensant o meditant potser en ampliar aquests premis a altres disciplines?
8: Doncs és una bona reflexió la que m'estàs fent, Joel, perquè veritablement amb aquesta participació també de les bressol i dels instituts, veritablement hauríem d'ampliar segurament, no?, aquest reconeixement. De fet, enguany és la primera vegada també que els hi fem aquest reconeixement, no?, de participació, que és més simbòlic, no?, que material, però al final no és més que aquest primer pas per arribar justament a reconèixer i ampliar segurament als premis o la dotació material, no?, que des d'esports al final donem als centres educatius perquè puguin també practicar esport en els seus centres, perquè tinguin aquest material i al final facilitar la pràctica de l'esport.
7: Aquests premis consisteixen en 150 euros en material esportiu. Ens pots fer una miqueta de resum que t'han demanat les escoles, que us han demanat en aquests premis?
8: En funció d'aquesta quantitat, cada centre educatiu, per la seva idiosincràsia, demana un tipus de material específic. Potser un centre ja té moltes pilotes i llavors no demana tantes pilotes, demana un altre tipus de material. Però això va en funció de la casuística de cada centre. Llavors el que es tracta és reconvertir aquests diners en quelcom que sigui útil pels centres. O sigui, no ho decidim nosaltres, sinó que dintre d'un directori de material poden escollir aquell que més s'ajusta a les necessitats de cada centre.
7: Quin paper tenen les escoles en aquesta cursa de la primavera? Més que res, perquè si fem números i cada escola mobilitza 100 alumnes, estem parlant de que és més de la meitat dels participants.
8: Sí, actuen com a veritables vectors o facilitadors a l'hora d'incrementar la participació o de dinamitzar, millor dit, la participació, no? Són uns actors fonamentals perquè aquesta cursa al final tingui aquesta dimensió de ciutat i de famílies, de cohesió social i de genuïtat, diguéssim, no? Són, al final, són imprescindibles perquè la cursa funcioni i perquè aquest esdeveniment tingui aquesta natura tal com és.
7: Aquesta cursa de la primavera no premia tant el que arriba primer, sinó tant premiaria millor la participació. Quin valor educatiu creus que té aquest plantejament que la fa diferent, aquesta cursa?
8: L'interessant és valorar o premiar la participació per se, no? No tant el fet de guanyar, no? Això també directament es vincula als valors, no?, d'educació de, per aquestes edats, és a dir, el més important no és arribar o ser el primer, sinó el participar, no?, en tot el que comporta d'hàbits saludables, de practicar de l'esport, de respecte amb els altres, etc. Llavors, com apuntes, no és tant el fet de premiar aquells que fan les millors marques, sinó veritablement l'important és participar i practicar l'esport activament.
7: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, de tot plegat, quina és la imatge o el moment que us emporteu d'aquesta edició de la cursa de la primavera?
8: Jo m'emporto una imatge espectacular d'aquest dia de la cursa, tinc un magnífic record. Sé que és subjectiu, però veure tanta gent participant, no?, i en la part final de l'esplanada, no?, gaudint amb totes les famílies, tots els centres educatius, etc. Me n'adono que veritablement és un d'aquells esdeveniments, no?, que fan somriure i que cada cop que tens aquest record, doncs fa goig i veus la projecció de futur que té.
3: La cursa de la primavera ha tornat a demostrar la implicació de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca amb l'esport i els hàbits saludables. Els premis entregats avui serviran per continuar fomentant l'activitat física als centres escolars.
1: Un dels temes que hem tractat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu és referent a les escoles bressol i el nou contracte amb les escoles bressol. El nou contracte de les escoles bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
9: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
9: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen. Molt encertadament, pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre, és una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
10: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu, un dels capítols del podcast de Ràdio Sant Andreu, Llueva o Truene, amb Carlos Lara i Elena Alguacil.